0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: iCat, l'estiu sona diferent.
1: Quan t'enfades...

0: ICAT, la ràdio inquieta.
1: La màgia la tienes tú. La màgia la tienes tú.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Us parla Pere Païssa, que us presenta un nou programa de la Tenora, programa que dediquem cada matí a la sardana i a la música per a coble. Avui començarem amb una sardana sencera. És alegre i balladora. Es diu Flama 2001. És del compositor de Barcelona, Xavier Forcada, i ens la interpretarà la cobla Flama de Farners, de Santa Coloma de Farners.

La cobla Flama de Farners ens ha interpretat aquesta balladora sardana, Flama 2001, de Xavier Forcada. Bé, i ara canviarem d'estil i escoltarem dues sardanes serioses de concert, però també molt maques. Són les sardanes que feia en Juli Garreta. La primera es diu La Rosada i després una de molt coneguda, Dalt les Gavarres. Les dues ens són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la Cobla, la principal de la Bisbal, ens ha ofert aquestes dues boniques i sardanes de concert de Juli Garreta, La Rosada i després Dalt de les Gavarres. Bé, i ara escoltarem una mica de música de Manlleu amb les seves caramelles i després una altra sardana. Es diu Picardies, és del mestre Carles Rovira i ens serà interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Hem escoltat la sardana Picardies del mestre Carla Rovira. Bé, i continuem amb la Copla Juvenible de Sabadell i ara escoltarem Empremta d'Hort a Calella, una sardana del compositor molt jove Enric Ortí, i després El seny i la rauxa, sardana de Josep Vinerós. Són sardanes, doncs, interpretades per la Copla Juvenible de Sabadell.

Acabem d'escoltar a la Copla Juvenívola de Sabadell, amb les sardanes Empremta d'Hort a Calella d'Enric Ortí, i després El Seny i la Rauxa de Josep Vinaròs. Bé, continuem amb aquesta copla i amb una altra sardana de Josep Vinaròs que es diu Comtes d'Urgell, i després escoltarem una sardana força balladora, Sardanistes Palauencs de Joan Lluís Moraleda.

Acabem d'escoltar les sardanes Contes de Ripoll de Josep Vinaròs i Sardanistes Palauencs de Joan Lluís Moraleda. Bé, amigues i amics, i avui ja per acabar els deixo amb sis músics de la Cobla Salvatana i amb el primer tenor, en Josep Ferràs, que ens faran ara un recull de música que crec que és molt, molt interessant. Amigues i amics, fins demà, si Déu vol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin ara les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis d'aquesta setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament a tot això busquem la previsió del temps de cara a avui dissabte, després que, com dèiem, ahir es posés punt final a aquesta onada de calor, tot i l'esperat repunt de demà diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de juliol amb certes novetats aquí a Catalunya. De fet, a les properes hores no descartem que pugui caure algun ruixat aïllat i de ben poqueta cosa a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a punts del Pirineu. Repetim, ben poqueta cosa amb un matí que serà molt assolellat amb alguns núvols ben enganxats a la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també de les Terres de l'Ebre. Amb un migdia les temperatures en conjunt retrocediran una miqueta, però no ens en fiem perquè tot el litoral i prelitoral amb un augment de la humitat, la sensació de xafogor serà molt accentuada. I una tarda on tindrem molts més núvols al Pirineu, algun ruixat acompanyat de tempestes podrà deixar notar, sobretot a la zona de l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
1: El passat vespre els bombers van donar per controlat l'incendi de Sentmenat, tot i que hi han continuat treballant amb 21 dotacions que s'han anat desescalant durant aquesta nit. El foc va començar dilluns i ha afectat unes 200 hectàrees. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis, tot i al final de l'onada de la segona onada de calor, ahir divendres, com en dèiem, les temperatures no deixaran de ser altes aquest cap de setmana. Aquest dissabte tenim activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 47 municipis de 13 comarques catalanes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: El veí del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

Hola, joves! Estic realment eufòric i content pel fet de retrobar-vos de nou, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie, per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons relacionades amb el xiular, que, en el cas dels humans, consisteix a produir un so controlant adequadament el flux de l'aire a través dels llavis. Tot i que es veu que també es pot xiular bufant a través de les mans, els dits, una fulla o amb un instrument com el xiulet. Xiular pot tenir diverses variants segons el propòsit o intenció, com ara en l'aspecte musical, quan es xiula una melodia. En l'aspecte funcional, quan es xiula per advertir, fer un signe o expressar un estat d'ànim. Per exemple, al teatre, per deixar clar que no agrada l'obra o la interpretació dels actors. I també, mitjançant un instrument, com el xiulet, pot tenir la funció d'advertència, com el cas d'un àrbitre o d'un policia. En l'aspecte de comunicació, és de destacar el xiulet gomerenc, en espanyol silbogomero, de l'illa de la Gomera, a les Canàries, que és un dels idiomes del món basats en estructures comunicatives xiulades més ben estudiats. A més, d'altres idiomes xiulats a Turquia, França, Mèxic, l'Amèrica del Sud, el Nepal i Nova Guinea. I fetes aquestes primeres notes sobre el tema que ens ocupa, iniciem ja, musicalment parlant, el programa d'avui amb la veu de Yolanda de las Heras, a qui vam escoltar ja fa unes setmanes interpretant un dels temes de la pel·lícula de Walt Disney, Blancaneus i els set nans, el titulat Silbando al trabajar.

ha artistes del xiulet que reprodueixen melodies molt complexes. Un dels més populars del segle XX va ser Kurt Savoy, que en realitat es diu Francisco Rodríguez Muñoz i que va néixer a Andújar, a Jaén. D'aquí, tot seguit, podem escoltar, en versió de piano i xiulet, el tema Smoke Gets in Your Eyes, aquí conegut com El humo ciega tus ojos. Un tema escrit per Jerome Kern el 1933 per al musical Roberta i que, dos anys després, va ser cantat a la pel·lícula del mateix títol per Irene Dunne, pel·lícula aquesta en què, a més, actuava la famosa parella de ballarins de Fred Astaire i Ginger Rogers.

L'any 2016 van començar unes característiques competicions de xiular que van ser guanyades per l'irlandès Frederick Smith. I atenció, perquè el 2017 el guanyador va ser el jove català Neil Trapper, que va mostrar els seus dots artístics xiulant el Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Una altra de les peces emblemàtiques, pel que fa al tema que avui ens ocupa, és la titulada I Was Kaiser Bill's Batman, que aquí es va conèixer com Jo fui el asistente del Kaiser Bill, tot un èxit del 1967 interpretat per Whistling Jack Smith, que era el pseudònim del cantant britànic Billy Miller. Si us ve de gust, ara la podeu escoltar de nou.

0: Com és sabut, el xiuleig forma part de la cultura de determinats pobles. Concretament, he llegit que en alguns indrets del món hom diu que xiular porta mala sort o que pot atreure els esperits malignes. El que, òbviament, no pot dur mala sort ni res semblant és escoltar l'enyorat Luis Aguilé, que ens interpreta tot seguit el tema El alegre silbador, versió en espanyol de la cançó The Happy Whistler, escrita i interpretada per Don Robertson, que l'any 1956 va arribar al número 6 de la llista de cançons pop dels Estats Units i al número 8 de la llista de senzills del Regne Unit.
1: Panchito, voy buscando tu amor para entregarle el corazón. Y en alas de tan dulce canción estoy pensando siempre en ti. Silbando yo te quiero decir que por siempre te amaré. Silbando te quisiera pedir que tú me dieras tu querer.

Hi ha una dita en espanyol per expressar que una cosa ve molt a propòsit del que es tracta, que fa como pedrada en ojo de boticario, equivalent a una altra que diu com en ell el dit. Doncs bé, dintre del sempre especial món del tango, em permeto convidar-vos a gaudir tot seguit de la veu del malaguanyat Carlos Gardel, que ens interpreta el titulat justament Silbando, amb lletra de José González Castillo i música de Cátulo Castillo i Sebastián Piana, que va ser estrenat l'any 1925 per Azucena Maizani, una cantant consagrada en el marc de la revista L'Octava Meravella, dirigida per Héctor Quiroga.

Generalment, les pel·lícules Walt Disney, com ara la de la Blancaneus i els Set Nans, a què ja he fet referència abans, inclouen una banda sonora amb cançons diverses. Concretament, de la pel·lícula Pinocchio, de l'any 1940, us proposo escoltar la versió que, en català i amb el títol de Xiula'm perquè vingui, va enregistrar Salvador Escamilla l'any 1963. Un tema aquest que s'escolta, en la versió original anglesa, òbviament, quan en Pepito Grillo ensenya al Pinocho que xiulant pot guiar-se moralment.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Dintre del repertori habitual de les tunes universitàries, a més dels coneguts Clavelitos, Passa la tuna, Les tintes de mi capa o Triste i sola, hi ha una que va d'allò més bé per al programa d'avui, la titulada Ronda del Silbidito, també coneguda popularment com El Pío Pío o El dia que jo me case, que es considera probablement el cant de tuna més antic documentat, amb la melodia i lletra anotades pel viatger Jean-Charles Barrault de Davillère, sota el nom de Serenata Burlesca. Si us sembla bé, ara la podem escoltar de nou a càrrec de la tuna universitària de Barcelona.

continuació, i del repertori del cantant valencià Jorge Sepúlveda, que en realitat es deia Luis Sancho Monleón, us proposo escoltar un foxtrot, que, com sabeu sobradament, és una dansa suau i progressiva caracteritzada per moviments llargs i continus que flueixen per la pista de ball amb música de Big Band, desenvolupat a la dècada de 1910 i que va assolir el seu punt àlgid de popularitat a la dècada de 1930. I que, pel que es veu, perquè aquest és un gènere que jo no toco, encara es practica actualment. Bé, el foxtrot que podem escoltar es titula Silbar en invierno i, segons que m'he informat, és obra del músic castellonenc Vicente Portilés Tomás.

És força habitual que, quan una cançó determinada té èxit en el país en el que ha estat llançada, se'n facin versions de la mateixa, mantenint substancialment la música i adaptant, o no, la lletra a l'idioma corresponent. Aquest és, entre moltíssims altres, el cas del tema italià Uno Tranquillo, interpretat i gravat l'any 1967 per Ricardo del Turco, i que la banda britànica de Tremeloes va enregistrar en anglès com Suddenly You Love Me, que es podria traduir com De sobte m'estimes, i Joie de Zen, en francès, com Siffler sur la colline, és a dir, xiulant el turó, que és la que sona ara mateix i que ens parla d'un individu enamorat d'una noia que li diu que l'esperi xiulant el turó amb un ram de flors, tot i que ella no apareix pas i l'home queda amb un pam de nas.

altra de les pel·lícules de dibuixos animats de Walt Disney és la titulada Robin Hood. És de l'any 1973 i va ser dirigida per Wolfgang Riderman, basada en el personatge legendari del mateix nom. La peça musical del començament d'aquest film, que ara escoltarem en un enregistrament de Roger Miller i que no té lletra, és la titulada Whistle Stop, que es podria tal vegada traduir com Parada de xiulet. Ah, i per si us interessa, he llegit que el 2003 es va fer una versió doblada al català d'aquesta pel·li.

Algunes melodies molt populars són xiulades en lloc de cantades, com ara les bandes sonores de les sèries de westerns d'Ennio Morricone. Una d'aquestes és la corresponent a la pel·lícula La muerte tenía un precio, que en la versió original italiana de 1965, rodada a Almeria, dirigida per Sergio Leone i protagonitzada per Clint Eastwood, Lieven Cliff i Jean Maria Volonté, es titulava Per qualche dolaro in più. L'orquestra de Bob Sheridan ens interpreta tot seguit el tema principal d'aquest film, que, de ben segur, vosaltres haureu xiulat més d'un cop.

d'aquella persona que sap dissimular les seves intencions afectant aires de quieta, d'innocent, etc., se'n diu gata maula. Personalment, a casa hi ha justament una gata adoptada del carrer i convenientment vacunada amb el seu xip corresponent, que respon al nom de Maula, nom aquest que, pel que es veu, deu ser també popular en aquests felins, ja que el centre veterinari on la tenen enregistrada figura identificada com Maula Rebenga, cosa que vol dir que deuen haver-hi altres maules amb altres cognoms, com ara Rodríguez, Garreta, Masdeu, etc., etc. I tot parlant d'això, us proposo escoltar ara el grup Ara va de bo, que ens interpreta la cançó Xiula, Maula!

les pel·lícules de les denominades de guerra és la titulada El puente sobre el río Kwai, de l'any 1957, dirigida per David Lean, basada en la novel·la homònima de Pierre Boulle, que va ser rodada a Anglaterra i a Sri Lanka i va guanyar nombrosos premis Oscars. I, per si és del vostre interès, va ser doblada al català. D'aquesta pel·li és la coneguda Marxa del coronel Boogie, una melodia militar britànica que els soldats del coronel Nicholson xiulaven en desfilar i que s'ha convertit en un clàssic

I quasi sense adonar-nos, el temps se m'ha tirat a sobre, de manera que cal anar posant el punt final al programa d'avui, cosa que faig amb molt de gust amb l'orquestra de l'alemany Helmut Zacharias, un home que va ser anomenat el violinista màgic pel seu estil de joc característic, que va començar a tocar l'instrument als 4 anys i va poder llegir el que deia el pentagrama quan va començar l'escola, fent, a partir de llavors, música amb el seu pare, que també era violinista i compositor. El 29 de novembre de 1941 va enregistrar el seu primer disc amb el seu propi nom, Helmut Zacharias i els seus solistes, disc que va ser un èxit. Va actuar també als Jocs Olímpics de París i als Estats Units d'Amèrica, i als anys 60 i 70 del segle passat va fer nombroses aparicions a la televisió amb la seva pròpia orquestra, que aquí es va conèixer com Helmut Zacharias i sus violines mágicos. Doncs bé, aquest home, a qui l'any 1995 se li va diagnosticar la malaltia d'Alzheimer i que ens va deixar el 2002, ens interpreta tot seguit l'animada peça titulada Le siffleur et son chien, que a casa nostra diríem El xiulador i el seu gos. Un tema musical instrumental popular compost per Arthur Wheeler Pryor, un famós trombonista, compositor i director de banda americà, especialment conegut com a membre destacat de la Sousa Band i per la seva faceta de creador de música per a banda i obres amb elements característics i humorístics. Un tema, l'esmentat que sentirem tot seguit, publicat originalment l'any 1905, que narra, de manera humorística i descriptiva, el so d'un xiuleig i d'un gos destinat a ser interpretat per una orquestra o per un conjunt musical que forma part del repertori de música lleugera o de banda i que ha estat gravat i versionat per diversos artistes i conjunts al llarg del temps, sent especialment valorat en cercles de banda per la seva alegria, l'ús destacat del solo de piccolo i els efectes de xiuleig i bordeig que fa que sigui entretingut tant per als músics com per al públic. I ja prou! Amb aquesta peça us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb la propietat. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrem a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos de Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar i després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. El govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons avança Catalunya Ràdio. La presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha remarcat que la persona que se situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. D'altra banda, en plana municipal, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, organitza aquest cap de setmana una trobada de modelisme ferroviari. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'embalat municipal obre portes a les 10 del matí a una nova edició de la trobada de modelisme ferroviari de Santa Maria de Palautordera. La cita reuneix mòduls procedents de Fornells, de la Selva, Caldes, de Malavella, Blanes i Palautordera, formant un gran circuit de trens a escala H0 al voltant de tot el recinte. La trobada, que va començar l'any 2013, arriba enguany a la 7a edició. Roger Santromà, president de l'Associació Modelista Ferroviària Baix Montseny, ens explica l'objectiu.
3: L'objectiu de la jornada és que els que no tenen maquetes a casa i no poden fer circular els seus trens i els agrada els trens, puguin jugar amb els trens aquí amb el circuit que hem muntat perquè podem jugar-hi entre tots.
2: La trobada serà oberta al públic i es podrà visitar durant tot el cap de setmana, avui de 10 a 2 del migdia i de 2 quarts de 5 a 8 del vespre. També estarà obert demà de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Gràcies, Paula. En plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. El combinat espanyol amb 9 catalans s'enfrontarà als francesos dimarts vinent. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri i com que mai porto efectiu vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
7: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
8: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa d'aquesta setmana. Avui no serà d'una òpera com vam fer la setmana passada, que vam escoltar íntegrament el segon acte del Verdi, sinó que seran fragments i diferents veus, però que jo crec que ens agradarà, perquè seran cançons unes conegudes, altres no tant, però val la pena també anar sentint-les que no coneixem tant. I dic això perquè començarem precisament amb dos leads de Hugo Wolf. Hugo Wolf és un compositor austríac i la seva música potser no és tan coneguda, però en canvi és molt bonica. I sentirem unes d'aquestes veus ja històriques, com és la veu d'Elisabet Swarkow, que ens interpretarà dues cançons. En primer lloc, escoltarem la primera que ens diu, ens narra, doncs, que avui brilla molt el sol. Sentim, doncs, Elisabet Swarkow, que ens interpretarà aquesta cançó acompanyat al piano per Wilhelm Furtwängler.

Bé, aplaudiments, i a més aplaudiments perquè té el mèrit de ser enregistrat en directe. Jo sempre dic que aquí és on hi ha el mèrit, perquè és tal com canta, doncs, en públic. No hi ha trampes de, podríem dir, de gravació, que si no surt bé es torna a fer. Bé, encara escoltarem una altra ària, una altra cançó d'aquestes, amb un altre lead, també de Hugo Wolf, també sentirem la mateixa veu d'Elisabeth Swarkoff, i ara el que sentirem és una cançó de bressol a l'estiu. Bé, sentim això.

Bé, acabem d'escoltar aquesta cançó de Bressol d'Estiu, que la va compondre Hugo Wolf i que ens l'ha interpretat Elisabeth Schwarzkopf, acompanyada al piano per Wilhelm Furtwängler. Ara canviem de registre, anem a escoltar un tenor, i un tenor també històric, però d'aquelles veus que no s'obliden fàcilment. Estic parlant de Franco Corelli. Franco Corelli va ser un gran tenor, d'aquells tenors de força, que en diuen, perquè realment tenia una potència en la seva veu que abarcava, doncs, esclar, els títols potser més compromesos del repertori italià. El començarem sentint amb aquella ària, i al final hi ha la cabaleta, o sigui l'ària del Il Trovatore de Giuseppe Verdi, a Si ben mio, és, recordem que acaben, si algú recorda una mica el tema aquest, el trobador acaba de treure a la que ell estima del convent, que el volien fer monja, i diu que, o sigui, seran feliços, i mentre estan amb aquest desig, podríem dir, de felicitat, arriben els guàrdies del trobador, i li diuen que han segrestat a la gitana. La gitana és la mare, o més ben dit, es creu que és la mare, i és quan canta aquella cabaleta tan bonica, Di quella pira. Sentim, doncs, ara la interpretació que ens farà Franco Corelli d'aquest Si ben mio i Di quella pira. Sentim-ho.

hem pogut sentir la gran potència d'aquest gran tenor del Franco Corelli, que ens ha ofert aquests fragments a Il Trovatore de Giuseppe Verdi, Si ben mio, i sobretot aquest Di quella pira, potser el més conegut d'aquest fragment. Ara el continuarem sentint, potser serà amb una àrea no tan potent com aquesta que et dic la pira que acabem de sentir. Escoltarem música de Vincenzo Bellini, escoltarem el fragment de Norma que canta el tenor Meco a l'altar di Veneri. Sentim-ho.

Gran veu la que acabem d'escoltar, aquesta gran veu de Franco Corelli, que ens acaba d'interpretar aquest fragment de la norma de Vincenzo Bellini, Meco l'altar di Venere, que acabem d'escoltar doncs, aquest fragment, i ha demostrat també aquesta fortalesa d'aquest gran tenor. I ara passem també a una altra gran veu, aquesta vegada canviem d'altra vegada de registre i anem a escoltar la veu d'Edita Gruberova. A Edita Gruberova la sentirem amb una d'aquelles peces que va escriure Mozart que pertanyien, eren, que incluïen amb altres òperes. No sé si s'estilava, no sé si era perquè ell feia la música diferent del compositor doncs, que portava una òpera, que li demanaven que ell escrivís alguna escena. Aquesta escena ens sorprendrà de dues maneres. El tema era d'una òpera en la qual representa que hi ha un matrimoni que s'estimen molt, però hi ha el governador que vol casar-se amb ella. I l'amenaça és que si Zemira, que és la que es volen casar, no ho accepta, la mataran amb ella i el seu pare. Aleshores, doncs, el marit, per salvar-la doncs, amb la seva esposa, per salvar amb ella i el pare d'ella, doncs, decideix marxar. I aquest és el comiat. Sorprendrà una mica, això és el que he dit ara, que sentirem aquest paper, que en realitat és Gandarte, que és el marit, que el sentirem cantat per l'Edita Gruberova. Però és que no ens ha d'estranyar. A vegades estem equivocats amb la història. Quan hi havia els castrati, quan es cantava molt el castrati, molta gent es pensa que com que fan la veu aquella aguda, doncs feien papers de dona. Doncs no. La veritat és que feien el paper principal d'home. Per què? No ho sabem. A nosaltres encara ara ens sorprèn, però la veritat és aquesta. A més, Edita Gruberova, doncs, potser li han pujat una mica més el to perquè es llueixi més la seva veu. Doncs sentim ara aquesta ària, que s'ha convertit en una mica ària de concert, en el que Gandarte s'acomiada de la seva esposa Zemira, i quan la veu plorar doncs diu que, bueno, en fi, hi ha una escena amorosa, però la lletra és molt bonica i diu doncs, que l'ha de deixar i que no pateixi per ell. Sentim doncs aquesta interpretació que ara ens farà Edita Gruberova, que estarà acompanyada per l'Orquestra de Cambra d'Europa sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Aplaudiments, i no n'hi ha per menys. Hem sentit aquesta ària de Mozart, aquesta ària que va ser incluïda en una altra òpera, però que ara s'ha convertit en una ària de concert. Mi esperanza dorata non sai qual pena sia. Aquest és el títol de la cançó. I hem escoltat la veu de Dita Gruberova, acompanyada per l'Orquestra de Cambra d'Europa sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt. I ara ens acostem ja al final del programa i el farem, doncs, podríem dir que per la porta gran. Escoltarem el Luciano Pavarotti, una altra veu del record, una altra veu, i sobretot que no fa pas tant de temps que el podem recordar en viu. Escoltarem en primer lloc de l'òpera Carmen, de Bizet, la flor que tu em vas... que tu em vas tirar. A la primer acte, Carmen li tira una flor amb ell, que amb ell, com que ha ajudat a marxar a la Carmen, l'ha ajudat a que es deslliurés, l'hem tancat a la presó uns quants dies, i ara doncs li diu que la flor que ella li va donar encara conserva el seu perfum i sempre l'ha tingut a prop d'ell. Sentim doncs aquest fragment de la Carmen de Bizet.

Acabem d'escoltar aquest fragment de la Carmen de Georges Bizet. I ara continuem escoltant, encara abans d'acabar el programa, continuarem escoltant aquesta veu de Luciano Pavarotti, curiosament aquest gran italià, aquest gran tenor italià, que no solament amb l'òpera, sinó amb cançons i així, sempre doncs, ha lluit el seu italià, doncs avui el sentirem amb dues cançons, amb dues àries franceses, perquè acabem d'escoltar la Carmen de Bizet, i ara escoltarem el Salut de Mère Chaste Pure, és a dir, un record que té, una visió que té Faust. Ara estic parlant del Faust de Charles Gounod. Recordem que Faust és aquell senyor gran, vell, que ven la seva ànima el dia...

0: Acabem d'escoltar aquesta ària tan bonica, Salut de Mère Chastepure, de l'òpera Faust de Charles Gounod. Hem sentit la veu de Luciano Pavarotti amb aquesta ària. I hem sentit avui un programa de recordatori d'aquestes veus tan històriques, però que gràcies als enregistraments les continuem anar sentint. Hem sentit el Luciano Pavarotti, també hem sentit Elisabeth Schwarzkopf, també hem pogut escoltar a Franco Corelli i també hem pogut escoltar aquesta àrea de concert per la Erita Gruberova, aquesta àrea tan bonica que, recordem-ho, estava feta perquè l'interpretés un castrati. Espero que que aquest programa d'avui els hagi agradat i continuarem, si Déu vol, un altre dia.
1: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc, tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor que comença de fet demà, i poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir. 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana al marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril de l'any 2027. Les subvencions aniran des de 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. D'altra banda, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns aquest mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. D'altra banda, pel que fa al trànsit, un accident a la P7 provoca ara mateix retencions de fins a 7 quilòmetres entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona amb un carril tallat. A tot això, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres al juliol de l'any 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi. A tot això, en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Benvinguts a Ràdio Molinteria, el 90.2, de la freqüència modulada. Ui, aquesta veu, la veu, que se m'ha posat la veu de la malaurada, doncs, Bonnie Tyler. Aquesta veu ronca, rasgada, que ens ha deixat aquesta setmana. Aquí estem a les vies de so del 90.2 de la freqüència modulada. Benvinguts una setmana més, donem el pistoletàs de sortida. I aquí comença Estèreo Pop. Avui, 11 de juliol del 2026.

És que hi ha vegades que et queda una mica de saliva a la gola i fa aquesta sensació de veu com que no pots parlar, eh? Doncs, no, no. Doncs, ja estic bé, ja estic bé. Doncs, aquesta setmana, doncs, fa res, dos dies que ens ha deixat Bonnie Tyler. Ja venia d'un coma sever i que al final el seu cos ha dit prou, i doncs ens ha deixat una de les grans veus. En el seu principi de vida, de molt joveneta, li van tenir que operar la veu i va quedar la veu rasgada, i doncs perquè li van demanar que no parlés, que tal i pum, i ella doncs li va, el va parlar i tal, doncs li va quedar aquesta veu rasgada, però amb bones ha aconseguit ser una de les grans veus de la música contemporània, de la música moderna, també dels anys 80, com no, amb temes com Total Eclipse of Hearts, com It's a Heartache, o aquest i Lost in France. Per cert, que Bonnie Tyler serà l'artista clàssica de la setmana que ve. Avui ens visitaran el nou disc de les seves satàniques majestats, els Rolling Stones, Foreign Tongues, el nou disc de Mick Jagger i la seva banda, amb un altre disc, un altre, sí, sí, però quin discàs, quin discàs. I el segon, l'artista clàssic d'avui, com que vam deixar apartat els Hombres G per la setmana passada, que va ser 4 de juliol, un gran programa de 4 de juliol, doncs en aquest cas, doncs Hombres G avui seran els artistes clàssics. Novetats, propostes, no et perdis, doncs, Estereo Pop. Comencem amb l'homenatge a Bonnie Tyler. Amb ella, Perduts a França, Lost in France.

Austin Friends de Bonnie Tyler aquí al 90.2 de la freqüència modulada Stereo Pop. Escoltem una mica de la Luke Pitt Band abans de començar el període de les novetats, grans novetats com la Doctors, Take That, o també els Blossoms. Comencem escoltant la Luke Pitt Band i aquest tema, Tranquil·la Mamà, del 2024.

0: of the week.
1: Arriba el nou senzill de Bonnie Age, Larry Mullen, Jaden Clayton, Street of Dreams, el més nou de U2.

que hagin ficat aquestes veus harmonitzades als dos no és cosa d'ara, sinó que ja en els anys 90 amb uns com Pop Ous Europa, els U2 ja treballaven amb això, i més amb les produccions de Larry Mullen i Adam Clayton. Doncs els U2, amb aquest nou disc, aquest nou senzill anomenat Street of Dreams, hem començat l'apartat de les novetats, i ara entrem dintre de l'apartat de les propostes. Us porto una banda anomenada Ian Richards Project, la cançó The Only One With You.

0: apunta aquest nom, eh? Ian Richards Project, Only One With You. I ara anem, sí, cap al disc de la setmana.
1: Album of the Week.
0: Aquest Foreign Tongues, el nou disc de les seves satàniques majestats, els Rolling Stones.

La gravació de Foreign Tongues va començar poc després de l'èxit de Hackney Diamonds, últim disc publicat l'any 2023. Andrew Watts va tornar a assumir la producció perquè la banda estava molt satisfeta del seu mètode de treball, enregistrar els Stones tocant junts a l'estudi, prioritzant la interpretació en directe abans que les edicions digitals. La major part de l'àlbum es van registrar en menys d'un mes als Metropolis Studios de Londres. Algunes cançons, però, provenen de sessions anteriors fetes entre el 2019, 2022 i 2023, així com les noves sessions de durant el 25 i el 26 als Henson Studios de Los Angeles. L'objectiu de Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Dude era mantenir el so cru dels primers Stones. Poca preparació, moltes preses tocat junts i doncs espontaneïtat, eh? Andy Watt va explicar que va voler captar l'energia d'una banda de bar més que no pas buscar una producció excessivament polida. Amb aquesta cançó Rat and Twist, justament, és el tema que obre Foreign Tongues i representa el vessant més cru dels Rolling Stones. Musicalment és un blues rock molt directe, construint sobre un riff potent de Keith Richards, una harmònica molt present de Mick Jagger i una producció d'Andrew Watt que busca reproduir el so dels Stones de finals dels 60 i començaments dels 70, especialment a l'etapa de Exit on Main Street. Escoltem In the Stars, un altre dels senzills dintre d'aquest nou disc de les seves satàniques majestats, Rollings.

Aquesta cançó no forma part del disc, però la volia escoltar, volia compartir-la amb tots vosaltres. Un dels grans èxits dels Rolling Stones, Doom and Gloom, aquesta potència dels Rollings. La cançó que hem escoltat abans, In the Stars, no aquesta, que aquesta és Doom and Gloom, no, l'abans, In the Stars, és el primer senzill oficial de Foreign Tongues, doncs es va publicar el passat 5 de maig, el dia que es mateix que es va anunciar l'àlbum. Musicalment és una cançó de rock melòdic amb influències de blues i comença amb un cor de veus que recorda deliberadament Give Me Shelter, abans d'entrar en un riff de Keith Richards. Molt clàssic, però amb so actual gràcies a la producció d'Andrew Watt. Pel que fa a la lletra, In the Stars parla de la destinació, de la sort i les decisions que marquen una vida. Mick Jagger contraposava la idea de confiar en l'atzar, cartes, daus o presagis. I la cançó que escoltarem ara, Jealous Love, que es va estrenar en Fall molt poquet, és la tercera cançó de l'àlbum i té una durada de 3 minuts 49 segons i és com una mescla de rock, soul i rhythm blues amb un ritme molt marcat i un aire que recorda l'etapa de Emotional Rescue de l'any 1980. Mick Jagger doncs canta en alguns moments en falset, un recurs que feia molts anys que no utilitzava de manera tan destacada. La lletra parla d'una relació deteriorada per la gelosia. El protagonista adverteix que la seva parella que el seu comportament controlador està destruint la relació. En lloc de presentar una gelosia com una prova d'amor, la descriu com una obsessió que acaba ofegant la confiança.

La producció d'Andrew Watts manté un so molt orgànic amb guitarres obertes, pianos i orc Hammond que toca Steve Winwood, l'orgue que toca l'artista Steve Winwood. Mick Jagger com a la veu principal, Keith Richards a la guitarra i als coros, Ronnie Wood a la guitarra solista i Steve Jordan a la bateria, Per cert, una de les aportacions és que en aquest disc artistes convidats com Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood o Chad Smith, l'antic de bateria de la banda. Un disc, com deien, que mescla blues, rock, rock clàssic, soul, country rock, rhythm blues. Volia portar també els artistes convidats. De moment, la banda només ha confirmat oficialment algunes de les col·laboracions. Paul McCartney toca amb Covered in You. La gravació es va fer durant les mateixes sessions que va donar lloc a Hackney Diamonds. Mick Jagger ha explicat que McCartney va enregistrar la seva part en uns 10 minuts. Robert Smith fa els coros. Mick Jagger ha explicat que el va trobar casualment als estudis Metropolis de Londres i li va demanar que participés. I Steve Winwood, com dèiem, amb aquesta cançó. I la cançó de Chad Smith també figura entre els convidats, però la banda no ha especificat encara en quina cançó va tocar la bateria. Charlie Watts, això sí, Charlie Watts, l'antic bateria, apareix posteriorment amb la cançó Hit Me in the Head, la cançó que ens queda d'escoltar d'aquest disc.

Hit Me in the Head dels Rolling Stones, l'última cançó que va tocar Charlie Watts a la bateria és aquesta cançó. Acabarem aquesta primera hora de programa escoltat els 5 temes que teníem d'aquest disc, que n'hi ha moltes més d'aquest nou disc per gaudir-lo, dels Rolling Stones, Foreign Tongues. L'última cançó que escoltarem d'aquesta abans d'arribar al punt de les 11 és Out of Tea, és un tema de l'àlbum del 94, Boudelange.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor de l'estiu, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir, i 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. En informació de darrera hora, en successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forest Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir van onejar banderes grogues i vermelles a la costa daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R14, R13 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. També en mobilitat, en aquest cas en carretera, un accident a l'AP7 provoca retencions de fins a 9 quilòmetres entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona, amb un carril tallat. També hi ha densitat i gairebé també 9 quilòmetres de retencions a la mateixa AP7 entre Mollet i la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. El darrer punt, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí hi trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: l'àlbum clàssic de la setmana.
1: Ja arriba. Sempre em passa això al començament de l'hora. Hauré de prendre una mica d'aigua. Doncs comencem que l'artista clàssic de la setmana avui, una banda mítica dels anys 80. Quantes vegades no haurem ballat al ritme de Venècia, con un jersey a ratlles, Doncs, la cançó Devuélveme a mi chica, o també la cançó de Marta tiene un marcapassos. Marta tiene un marcapassos. Quantes vegades no han cantat les cançons Visite nuestro bar, Indiana, Dejar que las niñas se acerquen a mí, Nassau, etc. Estem parlant de la banda de David Summers, a la veu i a la baix, Rafa Gutiérrez a la guitarra, Daniel Mezquita a la guitarra i els coros, i Javier Molina a la bateria. Estem parlant de Hombres G. Avui l'artista clàssic de la setmana.

Hombre, és que va néixer doncs, a Madrid l'any 1982. Els quatre membres originals, doncs, com dèiem, David Sumer, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita i Javier Molina. David i Javier es van conèixer des de petits. El 1982, David, Rafa i Javier es van retrobar als passadissos de Televisió Espanyola mentre es feien de figurants en un programa nadalenc. Poc després s'hi va afegir Daniel Mezquita i van començar doncs, assajar. El primer nom del grup, abans de dir-se Hombres G, es feien dir Los Bonitos Redford, eh? Van gravar unes maquetes gràcies al grup Los Nikis i van aconseguir un contracte amb el petit segell Lollipop. D'on surt el nom Hombres G? Doncs ho han explicat algunes vegades, eh? El nom prové de la pel·lícula nord-americana G-Men, de l'any 1935, protagonitzada per James Cagney. G-Men era el sobrenom dels agents federals de la FBI, traduït al castellà com Hombres G. Els va agradar perquè sonava curt, potent i diferent. Els primers enregistraments arribaven l'any 1983, on van gravar quatre cançons: Milagro en el Congo, Venezia, Marta tiene un marcapassos i Hace un año. Però la discografia Lollipop tenia problemes econòmics i pràcticament no podia promocionar-los. Durant un temps semblava que el grup desapareixia. Aleshores va arribar Paco Martín, que els va salvar. Quan tot semblava perdut, el productor Paco Martín els va veure actuar a la sala Rock Hola. Van quedar impressionats i els va fitxar pel seu segell Twins, una decisió que acabaria canviant la història del pop espanyol. Al gener de 1985 van publicar el seu primer disc, anomenat com ells, homònim, Hombres G, contenint cançons com les dues cançons que formaven part de la seva primera maqueta, Devuélveme a mi chica, coneguda també per Sufre Mamón, Venezia, Marta tiene un marcapassos o el ataque de las chicas Cocodrilo. Una de les cançons també mítiques que també escoltarem, com la de Devuélveme a mi chica, el famós el famós Ford Fiesta Blanc, no, en aquest cas, i després els polvos pica pica. Arribem a la ciutat, una de les ciutats d'Itàlia, anem cap a Venezia, amb una intro bastant peculiar. Venezia.

0: Vessants del rock and roll i el pop rock espanyol, Els Hombres que... La intro d'aquesta cançó de Venècia la canta Javier Molina, el bateria del grup. Curiosament, la maqueta del 1983 no tenia aquesta introducció d'òpera, però quan va gravar el primer àlbum del 1986, Javier Molina, que era un gran aficionat a l'òpera i molt hàbil imitant veus, va començar a cantar de broma mentre anaven en cotxe cap a una entrevista. Els altres membres el van fer tanta gràcia que van decidir incorporar aquella idea a la gravació definitiva. La frase que canta Il sono il capone della mafia és un italià intencionadament exagerat i humorístic, perquè la cançó era una paròdia dels èxits italians que sonaven a les ràdios a principis dels anys 80. David Summers la va escriure precisament en aquest esperit satíric. I la cançó que escoltarem a continuació és la noia que té un marcapassos. Era pel nom, tenia pel nom Marta tiene un marcapassos, aquesta cançó, després t'explico de què significa aquesta cançó. Escoltem avui l'artista clàssic de la setmana.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.
0: Això que ho digui el nostre amic Montano. Marta tiene un marcapassos, Hombres que...

Marta tiene un marcapassos és una de les cançons més surrealistes i famoses del grup. I com va néixer? Durant molts anys hi va haver teories sobre el significat de la lletra, però el mateix David Summers la va revelar al passat 2021 quan ni ell mateix li trobava un sentit lògic. Va dir que el seu pare explicava acudits sobre Dolores Ubarri, que portava un marcapassos. Aquests dies acabava d'estrenar-se la pel·lícula Alien i David va barrejar aquelles dues idees i va escriure una lletra completament surrealista. El mateix va dir entre rialles. Hice una mezcla rara y salió la canción más surrealista que he escrito nunca. Curiosament, Marta tiene un marcapassos ja existia l'any 83, gravada en el petit segell Lollipop. Quan Hombres Que va triomfar, la van tornar a enregistrar l'any 86 per al disc La cagaste per Lancaster. I aquesta és la versió que es va convertir en un gran èxit. L'altra de les cançons també dintre del primer disc d'Hombres Que és El ataque de las chicas cocodrilo.

I la pròxima cançó que escoltarem és Indiana. Però abans et posaré, doncs, un acudit sobre Indiana Jones i també explicaré per què la cançó d'Hombres G també té alguna cosa a veure, doncs, amb Indiana Jones. Doncs aquí és un acudit que vaig explicar jo una vegada i que el recordarem. S'abre el telón y aparecen cientos de barras de pan una al lado de otras. S'abre el telón y aparecen cientos de barras de pan una al lado del otro. ¿Cómo se llama la película? Indiana Jones. Bueno, xiste molt dolent. Doncs ja el tornaré a buscar, perquè sembla que aquest era una introducció i tal, i no, ara us ho explicaré. Indiana és el segon tema del disc La cagaste Bart Lancaster de l'any 86, i és una de les cançons més divertides del grup. La història és que David Summers la va escriure inspirant-se en la febre que havia provocat el personatge d'Indiana Jones després de l'èxit de les pel·lícules Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones and the Temple of Doom. La lletra explicava la història d'un noi convençut que la seva xicota estava obsessionada amb Indiana Jones i que fins i tot el preferia a ell, tot i estat explicat amb les característiques humorístiques absurdes d'Hombres G. Algunes referències curioses que és com diu quan el bateria de Siniestro Total, és una broma dedicada al grup gallec Siniestro Total. També parla del fuet, el revòlver, la barba de tres dies i les ulleres, tots elements característics d'Indiana Jones. I quan canta Ja he visto 14 veces la pel·lícula, és una burla de la passió desmesurada que molta gent sentia, doncs, pel personatge. Doncs anem a escoltar una altra dels temes d'aquest artista clàssic de la setmana avui, Hombres G, Indiana. No.

Doncs després us explico l'acudit de l'Indiana Jones. Hombres que, doncs, amb aquesta cançó Indiana. I la pròxima cançó que escoltarem és Visite Nuestro Bar.

Visite nuestro bar és una de les cançons més recordades del disc La cagaste, Burt Lancaster, de l'any 1986. Tot i no ser un dels grans senzills, amb els anys s'ha convertit en un tema molt estimat pels seguidors del grup. I la lletra parla d'una sàtira sobre un bar de mala mort. David Summers descriu un local on tot és caòtic i exagerat. El menjar és dolent, el servei és desastrós, els clients són estrafolaris i, malgrat tot, el convida a visitar-lo. És un humor molt propi dels primers Hombres G, absurd, irònic i ple d'exageracions. L'inspiració li va venir a David Summers, que es va explicar que la idea el va sorgir observant els petits bars i tavernes que freqüentaven quan va començar a tocar a Madrid. No es refereix a un establiment concret, sinó que barreja situacions reals amb molta fantasia per crear un ambient còmic. Justament David Summers ve d'una gran família, on la família Summers és una de les més conegudes al cinema, la televisió i la música espanyola. Manuel Summers, l'any 1935 a l'any 93, va ser director de cinema, guionista, productor, humorista gràfic i dibuixant. És considerat un dels grans cineastes més personals del nou cinema espanyol. Entre les seves pel·lícules més destacades, es nombra De la Rosa a l'Amarillo, Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià, La Niña del Luto, Juguetes Rotos, Adiós Cigüeña, Adiós, i sobretot les pel·lícules amb el seu nebot, Sufre Mamón i Suelta del Pelo, les dues pel·lícules de la banda. Aquestes dues últimes les va dirigir protagonitzades per Hombres G, amb el seu fill David, amb el seu fill David com a protagonista. Ja anava a dir, he dit el nebot, perdoneu, el fill. I David Summers és el fill més conegut de Manuel. Sempre ha explicat que el seu pare el va animar des de petit a dibuixar, a escriure i crear històries, i que bona part de la seva creativitat li deu amb ell. Els germans de Manuel, Guillerme Summers, periodista, guionista i presentador de televisió molt popular als anys 70 i 80, i Tomàs Summers, productor i director de televisió. Si no recordo malament, després els altres familiars, Cheyenne Summers Galbó, filla de Manuel Summers i germana de David, és actriu de doblatge, i la seva mare és Beatriz Galbó, coneguda per actriu de cinema i de televisió. Sobretot Guillermo Summers, si no recordo malament, ara ho explicaré perquè me'n recordo, que tenia un programa bastant famós, també amb una altra de les grans veus, també amb els programes que es feien en els anys 80. Però ens seguim amb la música d'Hombres, que per cert ara sí que me'n recordo de l'acudit d'Indiana, que també forma part una mica, no forma part de la cançó d'Indiana Jones d'Hombres, que, però sí que ara me'n recordo. Diu: ¿Qué hacen 100 barras de pan? Doncs abre el telón y se ven 100 barras de pan. Y si cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Doncs Indiana Jones. Però clar, no es riu, per què? Perquè després ve el pam-param-pam, pam-pam-pam, pam-pam. És molt dolent el que ho he dit, però era així. I ara anem cap a una altra de les cançons d'Hombres G, i és una cançó que, si no recordo malament, va formar part també d'una pel·lícula anys endavant, després, però una també de les grans cançons d'Hombres G, que descriu una festa en un moment donat, en un dia particular, la lletra, doncs ara te l'explico. Però primer escoltem la cançó. Voy a pasármelo bien, Hombres G.

0: Dejad que las niñas se acerquen a mí. David, doncs ara explicarem després un detall de les dues pel·lícules que Manuel Summers va gravar, enregistrar les dues, per filmar les dues pel·lícules del seu fill amb la banda. Doncs que explicaré una mica el que és la sinopsi i l'argument de les pel·lícules. Però primer volia també portar un altre àudio que ens explica David Summers sobre la música actual.
1: No hace falta ni que canten, ¿sabes? Porque yo podía ser muy malo en aquellos años, pero cantaba.
2: Y tú tienes una voz muy especial.
1: Y tocábamos en directo. Le echábamos huevos y salíamos a tocar. Y componíamos nuestras propias canciones y hacíamos nuestras melodías y nuestras letras. O sea, te quiero decir, había creación, ¿sabes? Y ahora no. Ahora cogen a cualquiera, le ponen a hablar en un estudio y con un aparatito hacen que mueva la melodía. ¿Cómo puedes comparar? Con todos mis respetos a artistas, por ejemplo, como Bad Bunny, con Ray Charles, tío, ¿sabes?
2: Bad Bunny ahora mismo es un número uno mundial, que lo
1: sí,
2: revienta.
1: Pero tú no puedes comparar a estos artistas urbanos, por ejemplo, con los artistas que había en el siglo XX, tío. O sea, los urbanos estos, pues ya veremos dentro de 40 años dónde están, o si es que están.
0: Veritat absoluta. O sigui, fa 40, més de 40 anys que Hombres G segueix, a part de que es va separar durant un temps, però la música d'Hombres G encara segueix viva. D'aquí una mica el que diu ell. Ja m'agradaria veure aquests artistes de música urbana d'on arribaran dintre de 40 anys, si seguiran escoltant. Doncs, en aquest cas, la música d'Hombres G o d'altres bandes com Police, Ray Charles, Bob Dylan, etc, etc, etc, que perduren a través dels anys, doncs amb la seva música, doncs ara quan aquests artistes d'ara on arribaran. Doncs seguim amb més música aquí al 90.2 de la freqüència modulada amb l'artista clàssic de la setmana, i l'altra de les cançons que us volia posar forma part de la segona pel·lícula de Hombres G. El títol s'anomena Nassau, i és una demo de l'any 86 que van introduir dintre dels grans èxits publicats l'any 2003. Nassau.

Com dèiem, aquesta cançó la podràs trobar en el disc Peligrosamente Juntos, que era un disc de 3 CDs, si no recordo malament, amb demos, cançons, cançons originals, i en aquest cas, doncs, aquesta demo del 86. Les dues pel·lícules que volia documentar-te, les dues pel·lícules protagonitzades per Hombres G, van ser dirigides pel pare del David, Manuel Summers, aprofitant l'enorme fenomen que vivia el grup a mitjans dels anys 80. L'any 87 va arribar Sufre Mamón. És una comèdia musical que explica una versió fictícia dels orígens d'Hombres G. David i Javier són expulsats de l'escola i en un altre centre coneixen Daniel. Tots tres decideixen formar un grup, inicialment anomenat Los Residuos. Més endavant coneixen Rafa durant una gravació de televisió que s'incorpora al grup. Paral·lelament, David està enamorat de Patty, però ella el deixa per un noi que canta en un grup rival anomenat Fiebre Amarilla. Aquest desengany inspira la cançó Devuélveme a mi chica, Sufre Mamón. Finalment, el grup triomfa i es converteix en Hombres G. La pel·lícula va ser un gran èxit. Va superar el milió d'espectadors en els cinemes espanyols. I va arribar al 88 l'any següent Suéltate el pelo. És la continuació de Sufre Mamón. Ara Hombres G ja són estrelles internacionals i durant un viatge a Acapulco, David coneix una admiradora de menor d'edat i rebutja qualsevol relació amb ella. Poc després, uns delinqüents utilitzen unes fotografies manipulades per xantatjar-lo i David agafa fins i tot va fins i tot a la presó. La resta del grup farà tot el possible per demostrar la seva innocència. La història també mostra la cara menys agradable de la fama, l'assetjament de les fans, la premsa del cor i els intents d'aprofitar-se de la popularitat del grup. David Summers va explicar diverses situacions que estaven inspirades en experiències reals que ells havien viscut. Inicialment havia de titular-se La cagaste Bar Lancaster, però el nom el van canviar abans de l'estrena. Hi apareixien cameos de Tony Cantó, Guillermo Summers, Antonio Mingote, Chimi Chúmez i fins i tot Juan y Medio, abans de ser famós. Escoltem la cançó que dona nom a la pel·lícula, Suéltate el pelo.

0: Suelta't el pelo. Hombre, és que abans d'arribar al punt de les 12 et posaré un tros del tiet de David Summers, que era Guillermo, junt amb Ignacio Salas, amb un programa de televisió espanyola.
1: Tony Curtis y en el espacio Estrenos TV. Pero si de todas formas usted abandona su cómoda postura, se levanta y apaga el televisor, además de hacer un sano ejercicio...
0: Hay un programa que es deia Sin embargo te quiero.
2: Nuestra costumbre de plural.
0: Te recordes en els anys 80, Guillermo Summers, que era aquell home de calb amb la barba, i l'altre home barbut, que era Ignacio Salas. Doncs, si el trobo aquest trosset, aquí.
2: Un programa de programas, un puzzle de retales... Con
0: l'àudio està bastant malament. Però si te'n recordes, busqui, sin embargo, la televisió espanyola, i veuràs que era un programa bastant típic d'aquella època, amb Guillermo Summers, eh? Tots els en recordarem, els que som de l'època, els que som joves, és impossible això. Doncs ens falta una cançó, però l'escoltarem a la tercera hora de programa, quan arribem al punt de les 12. Informació, publicitat, i tornem amb més música, perquè encara ens queden novetats i propostes per portar-vos. No et desconnectis de Ràdio Molins de Rei. Fins ara, aquí, al 90.2 de la freqüència modulada.
3: We'll continue after the break.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Diverses afectacions al trànsit en aquesta hora a carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. Segons les primeres informacions, s'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets i estan treballant l'excarceració de dos ocupants del turisme que ha impactat amb el bus. Per la seva banda, l'autocar portava una quarantena de passatgers que haurien resultat il·lesos. Paral·lelament, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat també 4 dotacions dels bombers. I a aquesta hora es manté un carril tallat a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes. Provoca retencions de 9 quilòmetres des del Papiol. També hi ha retencions de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges en sentit Tarragona i densitat a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre 10:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació, però sense èxit, i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació pels pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte, en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals de Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre. La resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: La vida al cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

I anem per l'última cançó que ens quedava d'Hombres G. Chico, tienes que cuidarte. Ara us explico la història, eh?

0: Chico, tienes que cuidarte, eh? És el tercer senzill de l'àlbum Voy a pasármelo bien, de l'any 89. La cançó va ser escrita per David Summers i Daniel Mezquita i té un significat amb molt d'humor. Explica la història d'un noi que porta una vida desordenada, amb excessos i mals hàbits, i que tothom li repeteix constantment: Chico, tienes que cuidarte, perquè si no arribaràs a que t'hauràs de posar el pijama de fusta, perquè si no, no arribes, eh? Dic el pijama de fusta perquè surten al videoclip. Un videoclip on surt Pedro Reyes, el famós pira, el pirata del bar del pirata de Màquina Baja, anys després. Bueno, anys després, no, 3 anys després. Aquesta cançó és del 89 i Màquina Baja es va estrenar el 91, 92, 92, et sembla. Aleshores, doncs va ser... Al cap d'un o dos anys gravava la pel·lícula, eh? Pedro Reyes, que també formava part de l'elenc del programa de No te ries, que és peor, que hi sortia també el Barragán. Doncs Pedro Reyes, eh? El videoclip és recordat perquè hi apareix aquest actor com a convidat especial. Interpreta un personatge malalt, extravagant, aportant el seu humor surrealista, molt popular a finals dels anys 80. L'estil del vídeo és molt teatral i còmic, amb escenes exagerades que reforcen el missatge humorístic de la cançó. És un dels videoclips més curiosos de la carrera d'Hombres Que. I com dèiem, és un missatge amb una sàtira sobre els consells que rebem quan no ens cuidem, però explicada amb el to desenfadat característic d'Hombres Que. I es veu Pedro Reyes al final, doncs, que el porten amb la caixa, amb el pijama de fusta, amb l'ataúd, on ell saluda, traient-se les ulleres de sol, diem... doncs m'enric, no?, de tot el que em passa, però cuidaré, faré el que pugui per cuidar-me una mica millor. Per això diu aquesta cançó sobre els mals hàbits. Si vols allò que portes mals hàbits i vols doncs alentar a fer-ho millor, doncs escolta't aquesta cançó. Chico, tienes que cuidarte, d'Hombres Que. Ha sigut avui
1: l'àlbum clàssic de la setmana.
0: En aquest cas, l'artista clàssic. Seguim amb més música aquí al 90.2 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
3: Estereopop.
0: Anem cap a una altra de les novetats de la setmana. Ens la porta els Take That amb el seu Sweet July.

Meet Me in the Fly, aquesta cançó de Sweet July de, doncs, Take That, i dic Meet Me in Love, he juntat les dues lletres. Meet Me in Love, que és el nou senzill també de la banda de Manchester, també. No ens sortim de Manchester, com la banda de Take That, sinó que anem cap a l'altra, una altra part de la ciutat, on escoltem els Blossoms, que ja hem tingut a diverses vegades aquí també a l'Estereopod durant les temporades que portem aquí a Ràdio Molins. Meet Me in Love, el més nou de Blossoms.

0: mesclant, doncs, dance, mesclant música funky, música pop, rock, els Blossoms, aquest Meet Me in Love. I ara arribem cap al, també a l'apartat de les propostes.
1: Estereopop.
0: Aquesta en la porta una banda anomenada Power On, i Power On, o sigui, engegar la força, el que és engegar un aparato, Power, Power On, doncs, i la seva cançó s'anomena Limbo.

I el senzill, bueno, en aquest cas, la cançó Lembo, d'aquesta banda. I ara arriba una banda nord-americana de Palestine, Texas, composta per Cody Cannon, John Jeffers, Corey Tate, Jeff Jock, Tony Kent i Journey Glaves. Porten 7 àlbums d'estudi. L'últim va ser el 2025 i porten una cançó que s'anomena, doncs, Whiskey, la banda s'anomena Whiskey Myers i la cançó es diu Time Bomb. 1, 2

Whisky, aquesta cançó doncs, que escoltàvem de el tema de Whisky Myers, Time Bomb. I ara arriba una cantant anomenada Avery Cochrane, i ens porta la seva, doncs, la seva cançó Shape-Shifting on a Saturday Night, una cançó perfectament per aquesta nit. Avery Cochrane, Shape-Shifting on a Saturday Night.

Una noia que va ser portera, doncs, i també va cantar en un restaurant, eh? Ara sí que ha tret el seu últim compacte, aquest 2026, amb un disc anomenat, doncs, titulat per Male Validation and the Other Drugs, Avery Cochrane. I l'altre dels altres de les propostes que et porto s'anomena Thomas Deed, i ens dona la resposta amb una ampolla. Answer in a bottle. El seu nom, repeteixo, Thomas Deed. Deed de dos is,

Aquest blues rock ens porta Thomas Dead, Answer in a Bottle. M'agradava molt la primera vegada que la vaig escoltar, aquesta cançó. I arriben també una banda anomenada, doncs, Young Martyrs, i ens porten el seu tema 17.

La pròxima setmana et portaré encara més propostes, que vaig trobant cada setmana per tu. I aquesta me sonava molt bé, Young Martyrs, la cançó 17, A punt d'acabar la temporada, aquest 25-26, qui ho deia, que al final, a principis del setembre, que vam començar, diríem, ui, d'aquí juliol, d'aquí juliol de l'any que ve, doncs ja hi som. L'últim dia de programa de Stereopop serà d'aquesta temporada, serà el pròxim 25 de juliol, el dia de Sant Jaume, i atenció perquè l'últim programa de la temporada d'Estereopop 25-26 serà un programa una mica especial, perquè és el dia de Sant Jaume, festivitat, bueno, en aquest cas festivitat de Sant Jaume, però tots recordarem el 25 de juliol de 1992. I posarem totes les cançons, la majoria de les cançons, de els Jocs Olímpics de Barcelona, incloïdes les cançons que sonaven en aquell moment, en aquella època, en aquell mes de juliol i part de 1992. Serà un pic de pops juntat amb les músiques de les Olimpíades de Barcelona 92. Recordant aquell 25 de juliol a les 8 de la tarda quan es van inaugurar els Jocs de Barcelona. Això serà per l'últim programa, la setmana que ve, Muse, com el disc de la setmana, i l'homenatge també a l'artista clàssic serà Bonnie Tyler. Seguim amb més música. Com dèiem, estem al estiu i, com dèiem, qui ho diria que des del passat setembre arribaríem al mes de juliol, ara en dia d'avui, en aquest últim sempre estiu, que és l'últim estiu. Esperem que, doncs, el pròxim setembre estem al capdavant dels dissabtes al dematí d'aquí a l'Estereopop. Però per sempre es diu que pot ser l'últim estiu. Our Last Summer, el tema d'ABBA.

If You Tolerate Days Your Children Will Be Next, la banda galesa Manic Street Preachers, des del This Is My True Tell My Years. I ara viatgem fins al 94 per escoltar els Pretenders, la banda de Chrissie Hynde, amb aquesta balada de I'll Stand By You.

Pretenders. Ah, estem ahí. Chrissie Hynde, la banda britano-nord-americana, eh? Perquè els integrants de la banda eren britànics, són britànics, i ella és nord-americana. Chrissie Hynde. L'última cançó que escoltarem és de l'àlbum Foreign Tongues de Rolling Stones. Hem sigut l'àlbum de la setmana i ens despedirem amb una de les cançons dintre del disc, que no forma part de senzills, però sí que en col·laboració amb Chad Smith. Doncs moltes gràcies per ser d'altra banda de la FM, amb tota la gent que han estat escoltant a través de la ràdio convencional o a través de www.radiomolinsderrey.cat, www.radiomolinsderrey.cat, per la gent que estan escoltant també a través també del Regne Unit, que hi ha molta gent que també ens escolta. No molta gent, no, alguna gent. Doncs hem de ser honestos. Doncs, sense més preàmbuls, moltes gràcies per ser d'altra banda i ens trobem la setmana que ve. Sigueu bons. Precaució a les carreteres, com no. Molta precaució amb la calor, sobretot. No esteu amb les hores de més calor, del punt de pics de calor en el moment al carrer, sisplau, per les criatures, per la gent gran, i feu cas dels consells que us dona Sanitat perquè la setmana que ve us vull un altre cop aquí, al peu del canó, escoltant Estereopop. Moltes gràcies, Christian Bell, a les vies de so, i et deixo amb els grans, amb les seves satàniques majestats, amb el Rolling Stones, Covering You. Fins la setmana que ve, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més important i destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 d'aquest matí al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. Això ha provocat que el SEM hagi hagut d'atendre fins a 9 afectats. Un home i una dona en estat greu han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu ha estat traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus han estat donades d'alta al lloc. El tall a la N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers. I ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes. Ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol, que de fet encara existeix en aquesta hora. Retencions també de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges en sentit sud, en sentit Tarragona, i densitat a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del SEM. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'accident no hi havia servei de vigilància, evidentment, i durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins l'any 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, fullets. Pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, fullets.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Bona tarda, amigues i amics del Música en 8 mil·límetres. Avui ja fem el programa número 501, posterior a la celebració del programa 500, que va ser una mica especial, amb sol·licituds i felicitacions d'una colla de bons amics. Anava a dir, Eli, com ho tens, però no, és David. David, com ho tens tot això? Tot a punt? Doncs va, som-hi!

I comencem amb la pel·lícula Quatre llaunes. És una comèdia d'aventures de l'any 2019 que va dirigir Gerardo Olivares amb Jean Reno, Susana Abaitua, Enrique San Francisco, Francesc Garrido com protagonistes. Al saber que el seu amic Joseba està malalt, Tocho i Jean-Pierre decideixen visitar-lo a Mali, recordant els viatges que va fer tots que van fer tots tres junts als anys 80, creuant Àfrica en cotxes que després venien a Mali i a Níger. S'aventuren a travessar el Sàhara amb un Renault 4L que encara conserva la filla d'ell. Va ser com un Dakar, però casolà. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens interpreta el grup Pájaro Sunrise. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Netflix.

I anem amb El riu de la vida. És una pel·lícula dramàtica de l'any 1992 que va dirigir Robert Redford, i amb el següent repartiment: Craig Schiffer, Brad Pitt, Brenda Bletin i Emily Lloyd. Relat condensat a la mirada càlida dels herois que van de pas. Redford construeix a ritme pausat un drama tens, evocador i emotiu. Va guanyar un Òscar a la millor fotografia i la seva preciosa banda sonora la va signar Mark Isham.

Bé, ara seguim amb Mad Max 3, Més enllà de la cúpula del tro. És una pel·lícula australiana d'acció i ciència-ficció. Diria també que és un western futurista que va dirigir George Miller l'any 1985. I en el repartiment hi eren Mel Gibson, Bruce Spence, Tina Turner i Frank Trinh. Després de la catàstrofe nuclear, Mad Max travessa un desert on perd la caravana de camells. Arriba a una ciutat on li proposen canviar-los a canvi que ataqui el tirà de la ciutat soterrània, un nan que fabrica gas metà amb excrements de porc. Escoltem de la seva banda sonora el mític tema que ens interpreta la gran Tina Turner, No necessitem un altre heró. La pel·lícula la teniu encara en alguna plataforma i en aquest cas és Prime Video.

Bé, i ara ens anem amb la pel·lícula Vides Perfectes. És una coproducció Estats Units-Reina Unit de l'any 2024, que va dirigir Benoit Delhomme, i en el repartiment hi eren Jessica Chastain, Anne Hathaway i Anders Danielsen com protagonistes. Una tragèdia familiar trenca l'harmonia, derivant la trama cap al thriller de suspens, resolt per Delhomme amb eficàcia i elegància. El duel, des de les actrius, és d'un notable alt, sens dubte el millor de la pel·lícula. La intrigant banda sonora és de Anne Nukitin.

Bé, seguim amb Cowboy de Ciutat. És una pel·lícula nord-americana de l'any 1980, dirigida per James Brights, i en el repartiment hi van ser John Travolta, Debra Winger i Scott Glenn. Bette Davis és un jove texà que es trasllada des d'un poblet de Texas a Houston. La seva intenció és trobar feina i divertir-se. Aviat comença a freqüentar el Village, un local de música country, on s'enamora de la vella Sissy. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la Charlie Daniels Band.

El secret d'una obsessió és un thriller d'intriga de l'any 2015 que va dirigir Billy Ray i que en el repartiment hi eren Nicole Kidman, Julia Roberts i Dan Norris. Ray i Jess, dos agents de l'FBI, són rellevades dels seus llocs quan apareix assassinada la filla d'una d'elles. 13 anys després, Ray troba per fi una pista per resoldre el cas. Escoltem un track de la seva intrigant banda sonora que signa Emilio Cauderer. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu encara a la plataforma Prime Video.

No és l'altre cantó del mirall, eh? No us confongueu. És música en 8 mil·límetres. Però Maiden, Burning Ambition, és un documental estrenat aquest 2026 i dirigit per Malcolm Benville. És la història dels 50 anys d'Iron Maiden, l'ascens de la banda des dels pubs de l'est de Londres fins als estadis més grans del món, explicat a través d'entrevistes exclusives amb membres de la banda, opinions de celebritats i imatges inèdites. Escoltem un dels temes de la banda, anomenat The Trooper, i la podeu veure encara a Kinepolis, esplau, Cornellà.

Vinga, ja hi som, a pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim la pel·lícula Jo confesso. És una pel·lícula d'intriga que va dirigir Alfred Hitchcock a l'any 1953. O sigui, encara havia de néixer, tu. Un any després vaig néixer, eh? 54. I on hi sortiren com protagonistes Montgomery Clift, Ian Baxter i Carl Malden. Un prevere escolta la confessió d'un criminal. Quan les circumstàncies impliquen el capellà i les sospites de la policia hi recauen, llavors haurà d'afrontar una situació espinosa. No pot explicar el que sap. Cal, doncs, encobrir el culpable, perquè està obligat a respectar el secret de confessió. Estem parlant de l'any 53, Eli, perquè això ara crec que no passaria. La banda sonora la va signar Dimitri Tiomkin.

I ara anem amb la pel·lícula Malas Calles. És un film de Martin Scorsese de l'any 1973 i on hi sortiren Robert De Niro, Harvey Keitel, David Proval i Amy Robinson com protagonistes. Nova York, 1972. Charlie és un jove italoamericà de 27 anys que intenta ascendir a la màfia de Nova York. Però aquest ascens es veu obstaculitzat pel seu sentiment de responsabilitat envers el seu imprudent amic. Escoltem un track de la seva banda sonora, com és aquest Be My Baby, que ens interpreten The Ronettes, i la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Netflix.

grans bandes sonores de la història. I què tenim avui? Doncs tenim Els Reis del Sol. És una pel·lícula dirigida per J. Lee Thompson a l'any 1963 i en el repartiment hi van ser Yul Brynner, George Chakiris i Sidley Anfield. A la costa del Golf de Mèxic, la tribu nativa americana del Cap Àguila Negra s'enfronta a la tribu maia del rei Balam. La banda sonora la va signar Elmer Bernstein. Sí, sí, el que va composar també Els Cent Magnífics, La Gran Evasió i Matar un Rossinyol. Gran compositor. L'escoltem, doncs.

Jugada Mestra. És una pel·lícula estrenada aquest 2026 i que ha dirigit John Peyton Ford. En el repartiment hi són Glenn Powell, Margaret Powell i Ed Harris. Beckett, un potencial hereu d'una fortuna milionària, només té un petit problema, que és el vuitè a la línia de successió. Això, per descomptat, té una solució fàcil: matar-los a tots fins que només quedi ell. Escoltem de la seva banda sonora el tema de Clapping Song, que ens interpreta la nova iorquesa Shirley Ellis. I la pel·lícula la teniu a dos plataformes, a Netflix i a Disney+.

La setmana passada, quan vam fer el programa número 500, el Josep Ballosera es va quedar, diguem, sense poder escoltar doncs, el seu tema, eh? Perquè bueno, hi va haver imprevistos i no va poder. Doncs ara, Josep, aquí la tens. Eh? Josep Ballosera és un membre de la fila 6 del Savoy. Eh? Bé, fins que va arribar la seva hora, és la pel·lícula. És un western dirigit per Sergio Leone a l'any 1968 i en el repartiment hi eren Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale i Gabriele Ferzetti. Britt McBain, un granger vidu d'origen irlandès, viu amb els fills en una zona pobra i desèrtica de l'oest americà. Ha preparat una festa de benvinguda a Jill, la seva futura esposa, que ve des de Nova Orleans. Però quan Jill arriba, es troba que una banda de pistolers els ha assassinat a tots. És un començament molt fort, de la pel·lícula. Està considerada una pel·lícula de culte. I la bona banda sonora la signa, com no, Ennio Morricone.

Viu i deixa morir. És una pel·lícula d'acció i aventures, vaja, com totes les de l'agent 007 James Bond. Va ser estrenada el 1973 i va ser la primera que l'actor britànic Roger Moore interpretava a l'agent. També sortiren Japet Cotto, Jane Seymour, Clifton James i David Hedison. James Bond és enviat per aturar un magnat de l'heroïna diabòlicament brillant, armat amb una organització complexa. Dic que hi ha una meravellosa fugida d'una granja de cocodrils, una superba col·lecció de maneres grotesques de matar i un magnífic sentit del ritme. Una de les millors coses de la pel·lícula és la banda sonora i, com no, el tema principal, com és aquest Viu i deixa morir, que ens interpreta Paul McCartney. I la pel·lícula encara la podeu veure a Movistar Plus.

I marxem amb ritme de rock and roll, amb la pel·lícula Lilo Stitch, una pel·lícula d'animació estatunidenca del 2002, produïda i realitzada per la Walt Disney Pictures. Va ser escrita i dirigida per Chris Sanders. Remake en imatge real de Lilo i Stitch. Narra la història d'una nena hawaiana, solitària, i un extraterrestre fugitiu que l'ajuda a recompondre la seva trencada família. La banda sonora és de Dan Romer, però escoltem un dels temes cantats, com és aquest Burning Love, interpretat per Winona Judd. I la pel·lícula, evidentment, si és d'animació, està a Disney+.

i final del programa d'avui, que esperem que us hagi agradat força. Per això el treballem. Si és així i el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte d'una a dues de la tarda, i sempre el tindreu també a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per la vostra confiança, i res, fins la propera setmana amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafú. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
0: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com dèiem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja més aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut als voltants d'un quart d'una del migdia, en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de la urbanització al Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340 a causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell a Palamós ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest pla de pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova Direcció General forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campa de jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de ràdio, l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo, pues sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo. I de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la Baixeta Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermedis entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 11:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga, Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i ha explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Hi passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la Primera Federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlla ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentei. El Girona s'ha fixat en el retorn a Primera Divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
3: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. i això és el que intentarem.
0: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.

0: aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de 1 millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a 2 hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana. Háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
10: És la hora.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafú. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
12: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
9: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
12: Losada també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
9: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
12: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
10: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
12: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
14: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve, ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a partir de diumenge tornaran a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
12: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa. Amb temperatures molt elevades, cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor. Refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
15: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
16: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i n'hi ha sombra.
15: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
17: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
15: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
18: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
15: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
17: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
15: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
19: Ah, no, jo dormo fenomenal. Sí? Desnuda, sin sábanas, y... però és que afortunadament no hay nada que me quite a mí el sueño.
15: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
12: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Montroig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
20: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
14: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per poder puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-ho, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, en un poble i una vila, resolent coses concretes de... que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
20: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
0: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
20: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
12: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
21: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
14: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
21: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
22: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
21: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
12: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona greus traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc i el tall al 240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
20: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
12: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a l'AP7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre 2 turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol i també en mobilitat de la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies. Estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable precisament quan Renfe, avui dissabte, recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RTU entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
20: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles de la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
12: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
20: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
12: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
20: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
12: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores. Déjame.

0: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Corilla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital.
1: Continuem parlant de música i de festivals. El festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

0: necesito.
1: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
2: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb La Belleza, el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc, Me voy a permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà a Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra, amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions, i ja en fan els comptes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on mostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara, si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això ho espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavecino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles, també, doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure 4 intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Caselles guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana.

0: molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
1: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el festival de novel·la criminal en català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
2: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart Dau al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
3: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
4: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
5: Tenim ceramistes, tenim tatuadores, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar, amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol durant tot l'estiu i a més que hi pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
4: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
6: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra i del que han llegit i del que han observat i del que s'han empapat han tret una obra.
4: Arteca és un servei de préstec d'obres d'art de la Biblioteca de Palafrugell amb la participació d'artistes locals.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: Fem breus apunts de l'actualitat esportiva. Parlem de bàsquet. L'Aleix Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i si es compleix l'acord entre les dues parts disputarà 7 temporades com a blaugrana.
3: Qui serà baixa és Moses Wright. El pivot nord-americà es desvincularà del Barça sense haver-hi jugat ni un sol partit.
2: Altra banda, la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
3: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
2: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
3: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
2: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
3: El trofeu celebra la 32a edició.
2: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot, fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Caixa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Un incendi forestal crema avui a Camarasa, a la Noguera, en una zona pròxima al nucli de Fontllonga. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta unes 7 hectàrees i ha entrat a l'espai natural protegit del Montsec de Rubiers. Les flames cremen vegetació agrícola i forestal. Ja han creuat la carretera C-13. Precisament aquest cap de l'incendi ja ha superat, com dèiem, aquesta via i ara mateix ha estat tallada i avança en direcció nord. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als telèfons mòbils de la zona per demanar el confinament dels veïns de Fontllonga i demanen que tanquin portes i finestres. Els bombers per ara ja han ampliat el seu dispositiu fins als 98 efectius amb 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. I això passa en un dia que s'acaba una onada de calor, però demà les temperatures tornen a repuntar i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament des dels sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que asseguren que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determini automàticament que els empleats han d'aturar-se. I seguim en plena sindical perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada s'ha fet a Sant Celoni i ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són les que poden convocar vaga. Emplacen el govern també a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. Precisament parlem del govern que avui ha publicat les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Aquest mes de juliol serà el primer pas per posar en marxa aquest pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Paral·lelament a aquest anunci del govern, unes 200 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat a Figueres per protestar contra diversos projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energia energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren contra l'ampliació del Logis Empordà i el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I en els esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Garcia.
1: Què?
0: Diumenge fem programa.
1: Clar, com tots.
0: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
1: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
1: Ai, Follet.
0: Ai, Garcia.
1: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana, un programa que serà totalment musical. Doncs bé, començarem ja amb aquesta selecció musical que hem fet per tots vosaltres i us deixarem amb els Pearl Jam i aquest Something Special.

i la música de El Cuero amb aquest Dream It Up Again que ens acompanya aquí en el Highway 61 amb el nostre viatge musical de 120 minuts. Us deixem tot seguit amb la Hurray for the Riff Raff i aquest Betty Bird.

0: Doncs molt bona música la que es fa aquí en el nostre país amb la Joana Serrat i aquest Sufferer. Tot seguit us deixem amb el Marcus King i Mood Swings.
1: Is the part of hell that a person in depression really tastes.
2: The hopelessness.
1: That terrible hopelessness.

estàs escoltant aquest Last Piece of You que ens ha portat aquí en el Highway 61 el Casper McGuaid. Tot seguit us deixarem amb el Charlie Crockett i Solitary Road.

Doncs la música de l'Eliot Brut amb aquest Rose City ens acompanya aquí en el Highway 61, on ens ho estem passant superbé. Ara us deixarem amb el Frank Turner i aquesta cançó que diu Undefeated.

la música de l'Uncle Lucius, que ens ha acompanyat aquí amb el Highway 61, amb aquest tema que es diu All the Angelonus. Doncs tot seguit us deixem amb els Offspring i aquest tema que es diu Make It All Right.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 10 hectàrees a la Serra dels Geners, a tocar del Montsec de Rubiers. Els agents rurals han aclarit que el foc no ha entrat a l'espai natural protegit. Un focus secundari ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Empès per la marinada, el foc ha carenat un turó i ara baixa pel vessant, amb menys intensitat, tot i que el cap de l'incendi continua generant focus secundaris. Els bombers hi treballen amb 156 efectius, 42 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. La carretera C13 està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià.

0: Civil precisament també ha enviat un missatge, és alert, ara ja farà una hora, als telèfons mòbils de la zona per confinar els veïns de Fontllonga, sobretot demanant que tinguin tancades portes i finestres. Per altra banda, l'altre incendi d'aquest matí de Mont-roig del Camp està controlat. Els bombers ja han demanat el restabliment de la circulació de trens. I ahir acabava una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Precisament revisem aquesta previsió del temps, sobretot per aquesta tarda i per als propers dies, amb Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
1: Hola, què tal? Dissabte de treva, sobretot pel que fa a les temperatures, que avui hem assolit els 38 graus a punts del Pla de Lleida, però la jornada ha estat molt xafogosa a tot el prelitoral i litoral català. Amb una tarda que hem tingut la presència d'algun ruixat aïllat, esporàdic, a punts del Pirineu i Prepirineu més oriental, demà diumenge iniciarem aquesta tercera onada de calor amb unes mínimes elevades, sobretot al Delta de l'Ebre. Matí, que tindrem la presència de molts més núvols, sobretot a la Costa Brava i Daurada, tindrem l'arribada de molts núvols alts i prims al conjunt del país i també aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà que ens deixarà aquest cel molt més marronós. Amb un mitjà, les temperatures recuperaran els 40 graus al Pla de Lleida i a les valls del Pirineu esperem superar els 32 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I precisament per aquesta calor, els sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren que són genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció. Per altra banda, el sindicat de l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs el 8 de setembre. Ho han fet en una reunió on també estaven USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS, que són els que la poden convocar. També insten el govern de la Generalitat a convocar la negociació amb el comitè de vaga. Ja en esport, ràpidament, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Comença aquí la segona hora del programa i continuarem amb més bona música. Us deixarem amb els Riders of the Canyon i aquest Finding Light.

Doncs aquí en Highway 61, que estem gaudint d'aquest Follow the Moon dels The Black Crowes. Tot seguit us deixarem amb els The Sun Pebbles i aquest Sometimes a Great Notion.

Doncs ja saps que només aquí, en el Highway 61, et posem música com aquesta, la dels Blue Pills i aquest Verde. Tot seguit us deixarem amb els Bywater i Cold Roll.

Doncs ells eren el Robert John and the Wreck amb aquest Red Moon Rising. Tot seguit us deixarem amb el Shellac i la cançó que es diu Girl from Outside.

Doncs estaves escoltant el Dennis Tech amb Taking One for the Team. Tot seguit us deixarem amb els Far Four Saints i aquests Let's Turn This Back Around.

Doncs haig de reconèixer que em fascina la música de la Margot Price i aquest Time Machine. Tot seguit us deixarem amb la particular versió que fa el Ryan Adams d'aquest Tangled Up in Blue.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 19 hectàrees a la Serra de Llaners, a tocar del Montsec de Rúbies. Per ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig del Segre Noguera Pallaresa. Aquí hi ha un focus secundari que ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Precisament aquesta carretera està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Protecció Civil també ha confinat els veïns de Fontllonga, que quan els ha enviat un esalert ara ja farà 2 hores, demanant sobretot que tanquin portes i finestres. I és que ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I canviem de terç i parlem de cultura i ens n'anem fins a Altafulla, a la plaça del Pou, que acull la Diada de les Cultures, amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Tenim allà en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Com està anant aquesta diada?
2: Molt bona tarda. Doncs la Diada està finalitzant la primera ronda, una primera ronda que han engegat els castells d'Altafulla amb el 3.

0: de 7. Els xiquets de Tarragona, que han completat el 7 de 8. I atenció als castells de Vilafranca, els verds, que han començat forts amb el 9 de 8 amb Forra. Per tant, s'esperen en aquesta diada. Com a mínim, podríem veure unes 4 gamma extra, segurament, i és el primer enfrontament de la Colla Vella amb els verds de Vilafranca, tenint en compte que enguany és any de castells. Per tant, la rivalitat està al màxim amb el permís dels xiquets de Tarragona, lògicament, que també porten el seu programa, i els castells d'Altafulla, que volen fer una bona actuació a casa seva, a la plaça del Pou, davant de l'Ajuntament, i que està plena de gom a gom. Per cert, que enguany es compleixen 25 edicions d'aquesta Diada de Cultures, i també hi ha hagut un petit acte d'homenatge a l'impulsor d'aquesta diada, i s'ha celebrat amb regals i un homenatge important.
1: Doncs moltíssimes gràcies, i recordeu que podeu seguir aquesta diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, o també la podeu veure a la plataforma La Xarxa Més. Abans us parlàvem de calor, i els sindicats de treball demanen precisament assumir canvis importants d'organització i hores per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. I parlem en esports, parlem del Barça, que té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
6: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
6: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
5: El món en flames, amb Ramon Canal.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Avui seguiré explicant la batalla de l'Atlàntic, la més extensa de la Segona Guerra Mundial, i també el desxifrat de la màquina Enigma a Bletchley Park, seu de la intel·ligència britànica, amb especial menció a Alan Turing i Joan Clark. Rebentar els codis de la màquina codificadora Enigma va ser un factor principal en l'èxit britànic durant la segona meitat de 1941 i, per extensió, durant la resta de la campanya. La tàctica de les llopades dels submarins alemanys es basava en comunicacions radiofòniques, basades en l'assumpció de que el codi Enigma no podia ser desxifrat i que en utilitzar missatges curts no es podia localitzar amb precisió el submarí emissor. Ambdues assumpcions eren incorrectes. Durant l'estiu i la tardor de 1941, en combinar els missatges d'Enigma desxifrats amb la localització de la direcció radiofònica, va permetre als britànics establir les posicions de les línies de patrulla alemanyes i desviar els convois per altres rutes per evitar-los. Però aquesta conjunció de forces dels aliats havien de confrontar-se amb el nombre creixent d'U-boats. L'U-boat tipus V-2C, que començà a introduir-se en grans quantitats a l'Atlàntic el 1941. Tot i que els aliats normalment van tenir èxit en la defensa dels convois durant l'estiu i la tardor de 1941, no van poder enfonsar U-boats amb nombre suficient. Les corbetes d'escorta classe Flowers podien detectar-los i defensar-se, però no eren prou ràpides per llançar-se a l'atac. L'octubre de 1941, Hitler ordenà a Dönitz que mogués diversos U-boats cap a la Mediterrània per donar suport a les operacions alemanyes en la batalla de la Mediterrània i del nord d'Àfrica. La concentració prop de Gibraltar resultà en una sèrie de batalles al voltant dels convois de Gibraltar i Sierra Leona. Al desembre de 1948, el convoi HG-76 salpà escortat pel 36è grup d'escorta, composat per dues balandres i sis corbetes, a les ordres del capità Frederick John Walker, reforçat pel primer dels seus portaavions d'escorta, l'HMS Audacity, i de tres destructors provenents de Gibraltar. El comboi va ser immediatament interceptat pels submarins que estaven a l'espera, resultant-ne en una batalla brutal. Walker, que era un innovador tàctic, va fer que els seus vaixells, que estaven altament entrenats, i la presència dels portaavions, obligant els U-boats a que estiguessin submergits perquè, si no, serien sempre albirats. Durant els 5 dies següents, 5 U-boats van ser enfonsats, 4 d'ells pel grup de Walker, tot i la pèrdua de l'Audaci després de 2 dies. Els britànics van perdre l'Audaci, un destructor i 2 mercants, però va ser la primera victòria clara d'un comboi britànic en la campanya.

Gràcies al dur esforç, els aliats a poc a poc guanyaven la mà cap a la fi de l'any 1941. Si bé els vaixells de guerra aliats fracassaven en la seva tasca d'enfonsar els U-boats en grans quantitats, molts convois van reeixir en evitar ser atacats. Les pèrdues de vaixells eren altes, però encara eren sostenibles.

Bletchley Park és el nom d'una instal·lació militar localitzada a Buckinghamshire, Anglaterra, on es va realitzar els treballs de desxifrat dels codis alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Rep el nom de la mansió victoriana que dominava l'enclavament. El primer ordinador Colossus va ser dissenyat i construït a Bletchley Park i va permetre trencar els codis de la màquina alemanya Enigma. Gran part del seu personal, al voltant del 75%, van ser dones, entre elles la matemàtica Ann Mitchell. A l'inici de la guerra, Bletchley Park tenia per nom en clau Boniface, per fer la impressió als no iniciats que la font era un agent secret. Tal va ser el secret al voltant dels informes de Boniface que aquests es duien directament a Winston Churchill en una caixa tancada, amb la qual el primer ministre tenia una còpia personal d'una clau. La informació així produïda va ser anomenada Ultra. El 1938, abans que Alemanya envaís Polònia i comencés la Segona Guerra Mundial, el govern britànic va començar a buscar una seu pel que van anomenar la Caserna General de Comunicacions del Govern i l'Escola de Xifratge. La finca, situada a 80 quilòmetres al nord de Londres i anomenada així per la mansió d'època victoriana que albergava, tenia diversos avantatges. Estava a una hora en tren de Londres, les universitats d'Oxford i Cambridge estaven igualment a prop i comptava amb línia telefònica. Al capdavant de l'equip de 10.000 especialistes en criptografia, una altra vegada el 80% van ser dones, que s'hi van anar reunint al llarg dels 6 anys d'enfrontament, hi havia Alan Turing, considerat un dels pares de la informàtica i de la intel·ligència artificial. Nascut el 23 de juny de 1912, des de molt jove va mostrar unes dots extraordinàries per les matemàtiques i la lògica. Amb només 16 anys va llegir i va comprendre els treballs d'Einstein. El 1934 es va llicenciar en matemàtiques per la Universitat de Cambridge i dos anys després va publicar un article en el que ja proposava una màquina teòrica que s'ha considerat precursora dels ordinadors. Una de les grans dificultats per desxifrar els codis d'Enigma, una mena de màquina d'escriure capaç de generar milions de combinacions de text xifrat, és que canviaven la clau cada mitjanit. Al costat d'un altre matemàtic va desenvolupar un artefacte el qual van batejar amb el nom de Bomba, que va aconseguir desentranyar els secrets nazis. Més endavant, també va ser l'artífex d'un dels primers ordinadors de la història, el Colossus, per contrarrestar un altre dispositiu alemany, Lorenz, encara més complex que Enigma. Es calcula que sense la feina duta a terme a Bletchley Park, la guerra s'hagués prolongat dos anys més. La seva història es va explicar a la pel·lícula The Imitation Game, Desxifrant Enigma, que podeu trobar a moltes xarxes. Al final de Turing, que més endavant explicaré fil per randa, va ser tràgic. Va ser condemnat per la seva homosexualitat el 1952 i sotmès a castració química. Es va suïcidar menjant una poma enverinada amb cianur. El 2009, el primer ministre britànic, Gordon Brown, es va disculpar públicament en nom del govern britànic per la forma espantosa en què havia estat tractat.

us deia, Alan Turing va néixer el 23 de juny de 1912 i va morir el 7 de juny de 1954. Era científic, matemàtic, lògic, criptoanalista, biomatemàtic i maratonià. Va treballar en els camps com la informàtica retòrica, la criptoanàlisi o la intel·ligència artificial. I és considerat el pare de la informàtica moderna. Algunes de les seves principals aportacions a la informàtica teòrica i a la intel·ligència artificial van ser la màquina de Turing, la commutabilitat universal o el test de Turing. Sota els serveis d'intel·ligència britànics i al llarg de la Segona Guerra Mundial, va treballar a Bletchley Park, al Centre de Criptografia Britànic, on va dirigir durant un temps el HAT 8, la secció responsable de la criptoanàlisi naval alemanya. Va desenvolupar unes quantes tècniques per desxifrar els codis alemanys, inclosa la bomba, una màquina electromecànica que podia desxifrar el codi de la màquina alemanya de criptografia Enigma. Aquest fet va ser crucial pel desenvolupament de la batalla de l'Atlàntic. Va ser el primer científic que va usar computadores amb aplicacions a la matemàtica. Com us deia abans, el final de Turing va ser tràgic. Va ser condemnat per la seva homosexualitat el 1952 i sotmès a castració química. I es va suïcidar menjant una poma enverinada. Ara n'explico els detalls per intentar ajudar a entendre com i per què l'home que va contribuir de manera decisiva a que la victòria dels aliats fos més ràpida i que va salvar centenars de milers de vides, tingués aquest horrible i vergonyós final. L'homosexualitat era il·legal al Regne Unit i es considerava una malaltia mental i comportava sancions criminals. El 1952, Arnold Murray, un nou de 19 anys, que Turing havia conegut feia poc, va ajudar un còmplice a robar a casa seva i Turing va denunciar el delicte a la policia. Durant la investigació policial, Turing va reconèixer que tenia una relació sexual amb Murray. I llavors, Turing i Murray van ser acusats d'indecència segons la secció 11 del Codi Penal. Turing va ser condemnat pel mateix crim que Oscar Wilde més de 50 anys després. Se'l va deixar triar entre la presó i la llibertat, condicionada a rebre un tractament hormonal dissenyat per reduir la libido. Per evitar la presó, va acceptar la castració química via injeccions d'estrogen que van durar durant un any. La seva condemna va comportar també que perdés el seu nivell de seguretat i, per tant, la feina de consultor criptogràfic pel govern. En aquella època hi havia una forta alarma social per l'espionatge i l'acorralament homosexual per part d'agents soviètics. Probablement a causa de les detencions dels primers membres del grup dels 5 de Cambridge, Guy Burgess i Donald McLean, per ser agents dobles del KGB. Mai no se'l va acusar d'espionatge, però, com tothom que havia treballat a Bletchley Park, no podia parlar de la seva feina en temps de guerra. El 8 de juny de 1954, la dona de fer feines el va trobar mort. El dia abans havia mort per enverinament de cianur, aparentment per una poma coberta de cianur que va deixar a mig menjar al costat del llit. No es va analitzar la poma per buscar-hi cianur, però l'autòpsia va establir que la causa de la mort era enverinament per cianur. Es va classificar la mort com a suïcidi. La seva mare, això no obstant, deia que havia estat una ingestió accidental deguda a la manca de cura amb què emmagatzenava els productes químics del seu laboratori. El seu biògraf, Andrew Hodge,
suggereix que va preparar el suïcidi de forma ambigua, deliberadament, per donar a la seva mare algun motiu per no creure-ho. D'altres suggereixen que Turing estava recreant una escena de Blancaneus, el seu conte favorit. També s'ha suggerit la possibilitat d'assassinat pel fet que s'hagués considerat l'homosexualitat de Turing com a risc de seguretat. Les seves restes mortals van ser incinerades al crematori de Woking el 12 de juny de 1954. El 10 de setembre de 2009, després d'una campanya a internet, el primer ministre britànic, Gordon Brown, es va disculpar per la forma en què Turing va ser tractat després de la guerra. Durant la Segona Guerra Mundial, Turing va participar de forma decisiva en la feina duta a terme a Bletchley Park per desxifrar els codis alemanys. A partir dels resultats obtinguts a Polònia per Marian Rejewski i altres polonesos de l'oficina de codis abans de la guerra, i va contribuir amb algunes idees per desxifrar tant la màquina Enigma com el codi Lorenz SC4042, i va ser, durant un temps, el cap del HUD 8, la secció responsable de la lectura dels senyals navals alemanys. Turing havia treballat des de setembre de 1938 de manera parcial per l'organització britànica encarregada de desxifrar còdics. Va treballar en el problema de la màquina Enigma alemanya i va col·laborar amb Dilly Knox, un veterà de la descodificació. El 4 de setembre de 1939, l'endemà de la declaració de guerra del Regne Unit a Alemanya, Turing es va presentar a Bletchley Park, la seu durant la guerra del GSSC. A les poques setmanes de la seva arribada a Bletchley Park, Turing havia dissenyat una màquina electromecànica que podia desxifrar el codi Enigma més ràpid que la bomba polonesa de 1932. Aquesta màquina, BOM, amb una millora suggerida pel matemàtic Gordon Bellmatch, es va convertir en una de les eines principals i la més automatitzada que es va fer servir per atacar el tràfic de missatges codificats amb Enigma. El professor Jack Good, un altre criptoanalista que va treballar amb Turing a Bletchley Park, va dir més endavant: "La contribució més important que va fer Turing, crec, va ser part del disseny de la bomba, la màquina criptoanalítica. Va tenir la idea de que podies fer servir en pràctica un teorema de lògica que sona força absurd per als profans en concret i que a partir d'una contradicció pots deduir-ho tot." La bomba buscava les posicions possiblement correctes utilitzades per codificar un missatge Enigma, és a dir, ordre dels rotors, posició dels rotors, etc. I feia servir una falca, un text curt que fos probablement part del missatge. Per cada posició possible dels rotors, la bomba duia a terme una cadena de deduccions lògiques basades en la falca, implementades elèctricament. La bomba detectava quan es trobava una contradicció i descartava aquella posició passant a la següent. La majoria de les configuracions causaven contradiccions i es descartaven deixant-ne només unes quantes que s'havien d'investigar en detall. La bomba de Turing es va instal·lar el 18 de març de 1940. Cap al final de la guerra hi havia més de 200 bombes funcionant. Al desembre de 1939, Turing va resoldre el sistema d'indicadors de l'enigma naval, que era matemàticament més complex que els sistemes d'indicadors que feien servir els altres serveis. Turing també va idear una tècnica estadística bayesiana que va anomenar bamburismus,
per ajudar a descodificar l'enigma naval. El Bamburismus podia descartar certs ordres dels rotors enigma, reduint així el temps que calia per provar les posicions a les bombes. A la primavera de 1941, Turing va proposar casar-se a una companya de la cabana 8, Joan Clark, però el compromís es va trencar de mutu acord a l'estiu.

El juliol de 1942, Turing va idear una tècnica anomenada Turingeri per atacar la xifra Lorenz utilitzada per la nova màquina alemanya G. Heinz Schreiber, escriptor secret, que era una de les anomenades Fish o Peix. També va presentar l'equip Fish a Tommy Flowers, que sota el guiatge de Max Neumann va construir més endavant l'ordinador Colossus, el primer ordinador electrònic digital i programable del món, que va substituir màquines anteriors més simples, inclosa la Head Robinson. La major velocitat del Colossus va permetre d'aplicar les tècniques de desencriptació de força bruta de forma útil, fins i tot amb codis que canviaven cada dia. Hom creu sovint que Turing va ser una figura clau en el disseny de Colossus, però no va ser així. Turing va viatjar als Estats Units al novembre de 1942 i va treballar amb criptoanalistes americans sobre l'enigma naval i la construcció de bombes a Washington. I va ajudar els vells raps a desenvolupar dispositius de securització de la parla. Va tornar a Bletchley Park al març de 1943. Durant la seva absència, el coronel Hugh Alexander havia assumit oficialment el càrrec de cap de la cabana 8, encara que Alexander havia estat el cap de facto durant cert temps, ja que Turing posava poc interès en el dia a dia de la secció. Turing va esdevenir consultor general de criptoanàlisi a Bletchley Park. Cap al final de la guerra, va traslladar-se per treballar a Hanslope Park, on va millorar els seus coneixements d'electrònica amb l'ajut de l'enginyer Donald Bailey. Junts van dedicar-se al disseny i construcció d'una màquina portàtil per securitzar les comunicacions de veu, el nom en clau de la qual era Delilah. Estava pensada per diferents aplicacions, però no es podia utilitzar en transmissions de ràdio a llarga distància. I de totes maneres, es va acabar massa tard per fer-se servir durant la guerra. Tot i això, Turing va fer demostracions als oficials, encriptant i desencriptant una gravació d'un discurs de Winston Churchill. Delilah, però, no es va adoptar.

El 1941 se li va atorgar l'ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis en temps de guerra, però la seva tasca va quedar en secret durant molts anys. El juliol de 1942, Turing va idear una nova tècnica coneguda com el mètode Turing per utilitzar-lo contra el xifrat Lorenz. Es tractava d'una teleimpressora amb nou clau, amb un xifrat de rotor incorporat. Funcionava mitjançant un mètode de trencament de rodes, és a dir, un procediment per calcular els ajustaments de les rodes de la teleimpressora Turing. El mètode Turing va permetre que les tècniques de desxifrat estadístic s'aplicaren de manera subtil als missatges.

Turing, malgrat tota la feina feta, no va aconseguir que els aliats adoptessin Delilah ni abans ni després de la guerra. I ara us parlo d'una dona clau. Una dona la qual en la pel·lícula Desxifrant Enigma està bastant bé interpretada, diguéssim, i a la qual se li fa força justícia, que és Joan Clarke. Joan Clarke va néixer a West Norwood el 24 de juny de 1917 i va morir el 4 de setembre de 1995. De casada, Joan Murray va ser una criptoanalista i numismàtica anglesa que va treballar a Bletchley Park durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que les seves aspiracions no eren les de guanyar protagonisme, el seu paper en el projecte Enigma, en el qual es van desxifrar les comunicacions secretes alemanyes, li van proporcionar un gran nombre de premis i mencions, com ara el seu nomenament com a membre de l'Ordre d'Imperi Britànic l'any 1946. Les habilitats matemàtiques de Joan van ser descobertes per primera vegada per Gordon Bellmack en una classe de geometria de pregrau a Cambridge. Bellmack va ser un dels primers quatre matemàtics contractats a l'any 1939 per supervisar les operacions de descodificació a Bletchley Park. Després de descobrir les habilitats matemàtiques de Joan Clarke, la va reclutar per unir-se a ell a Bletchley Park i formar part de l'Escola Governamental de Codificació i Xifrat. Aquest es va posar en marxa el 1939 amb només un propòsit: descobrir el codi alemany d'Enigma. Els nazis creien fermament que la seva màquina era irrompible. El 17 de juny de 1940 va ser reclutada per treballar a Bletchley Park. Al principi va ser assignada a un grup format només per dones anomenades les Girls, que principalment feien treballs rutinaris de tipus administratiu, ja que en aquella època la criptologia no era un treball de dones. Segons Clarke, només coneixia una criptòloga que treballava a Bletchley Park a part d'ella. El juny de 1940, finalment, va ser incorporada a la secció Hood 8 i ràpidament es va convertir en l'única dona practicant del Bamburismus, un procés criptoanalític desenvolupat per Alan Turing, que va reduir la necessitat de bombes. Els dispositius electromagnètics utilitzats pels criptòlegs britànics Bellman i Turing per desxifrar els missatges alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que Clarke gaudia de la mateixa posició que els seus companys masculins, li pagaven molt menys que els homes. De fet, per poder cobrar, va haver de ser classificada com a lingüista, ja que no existia la figura laboral femenina de criptoanalista. Posteriorment, la mateixa Clarke va recordar que quan va omplir els formularis per aquell suposat treball, va posar grau, lingüista, idiomes, cap. L'any 1941, diferents vaixells de pesca d'arrossegament van ser capturats juntament amb diversos equips i codis de xifratge pels nazis. Les llopades havien enfonsat 282.000 tones dels enviaments que corresponien al mes de març, des de març al juny del 41. Tanmateix, el novembre del mateix any, Clarke i el seu equip van aconseguir reduir aquest nombre a 62.000 tones. Hugh Alexander, cap del Hugh 8 durant l'any 43, va descriure a Joan Clarke com una de les millors bamburistes de la secció. Curiosament, el mateix Alexander va ser considerat com el millor dels bamburistes. Ell i I.J. Gook creien que el procés era un joc intel·lectual més que un treball. Era,
no prou fàcil com per ser trivial, però no tan difícil com per provocar una crisi nerviosa. Joan Clark es va convertir en la capa adjunta del Hugh Boyd l'any 1944, tot i que no va poder progressar més pel seu gènere i va ser pagada menys que els homes. Clark i Turing es van fer molt bons amics a Bletchley Park, fins al punt, tal com he explicat abans, que Turing va organitzar els seus torns per coincidir amb ella i també va passar gran part del seu temps lliure junts. A principis de 1941, Turing va proposar casar-se amb ella i posteriorment li va presentar la seva família. Tot i que Turing li va reconèixer la seva homosexualitat de manera privada i ella ho va entendre, ell va decidir no continuar amb el seu matrimoni i es va separar de Clark a mitjans de 1941. Clark més tard va admetre que havia sospitat que l'homosexualitat de Turing durant algun temps va ser un impediment i no va ser cap sorpresa per ella. Després de la guerra, Clark va treballar pel quartier general de comunicacions del govern britànic, on es va trobar amb el tinent coronel John Kenneth Ronald Murray, un oficial de l'exèrcit jubilat que havia servit a la Índia. Es van casar el 26 de juliol de 1952 a la catedral de Chichester. Poc després del seu matrimoni, John Murray es va retirar de l'exèrcit per mala salut i la seva parella es va traslladar a Crail, Escòcia. Van tornar a treballar a l'SGDC el 1962, on Clark va romandre fins al 1997, quan es va retirar, fins al 1977, quan es va retirar als 60 anys.

Per acabar amb aquest tema, faig un petit esment a una dona que també va tenir un paper molt important a Bletchley Park des del 1943 i que va romandre en l'anonimat fins a la dècada dels 70. Anne Mitchell. Anne Mitchell, el seu cognom de soltera era Williamson, va néixer a Oxford el 19 de novembre de 1922 i va morir a Edimburg a l'11 de maig del 2020. Va ser una criptòloga i psicoanalista que va treballar en la decodificació de la màquina Enigma. Era graduada en matemàtiques per la Universitat d'Oxford. Va desenvolupar el seu treball de descodificació com a part de l'equip de Bletchley Park. Va ser reclutada el 1943 pel Foreign Office i aquest equip va ser el que va aconseguir desxifrar la màquina Enigma. Va ser un altre membre destacat d'aquest equip juntament amb Alan Turing. Aquest grup va continuar el treball iniciat per Marian Reschetsky de forma regida, posant possiblement les bases de la derrota a Alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Els seus fills van créixer coneixent les gestes bèl·liques del seu pare, que va participar en el desembarcament de Normandia, alhora que ningú no va saber de les gestes de la seva mare. No va ser fins als anys 70 que va decidir explicar les seves gestes.

Ara retorno a la batalla de l'Atlàntic. Al juny de 1941, els britànics van decidir proveir d'escorta els convois durant tota la travessa de l'Atlàntic. Amb aquesta finalitat, el 23 de maig, l'almirallat demanà a la Royal Canadian Navy que assumís la responsabilitat de protegir els convois a la zona occidental i que establís bases per a la força d'escortes a Terranova. El 13 de juny, el comodor Murray assumia el càrrec com a comodor comandant de la força d'escortes de Terranova, sota l'autoritat del comandament en cap de les aproximacions occidentals situat a Liverpool. 6 destructors canadencs i 17 cobertes, reforçat per 7 destructors, 3 balandres i 5 cobertes de la Royal Navy, es van unir a la força per escortar els convois des dels ports canadencs fins a Terranova i d'allà a un punt de reunió al sud d'Islàndia, on un grup d'escorta britànics els substituïa. El 1941, els Estats Units prenien un paper cada cop més gran a la guerra, tot i la seva neutralitat nominal. L'abril del 41, el president Roosevelt estengué la zona de seguretat panamericana gairebé fins a Islàndia. Les forces britàniques havien ocupat Islàndia quan Dinamarca va ser conquerida en l'operació Besserenburg pels alemanys el 1940. I els americans van proposar d'enviar tropes per rellevar les britàniques destinades a la illa. Les naus de guerra americanes començaran a escortar els convois aliats a l'Atlàntic Occidental fins a Islàndia i van tenir diversos encontres hostils amb els U-boats. Després de la declaració de guerra dels Estats Units, s'organitzà una força d'escorta mig oceànica, formada per destructors i cobertes britàniques, americanes i canadenques. Al juny de 1941, els Estats Units s'adonaren que l'Atlàntic tropical era més perillós per als mercants americans sense escorta. El 21 de maig, a l'USS Robin Moore, un vaixell americà que no portava subministres militars, va ser aturat pel U-69 a 1.200 quilòmetres a l'oest de Sierra Leone. Després d'un marge de 30 minuts perquè els passatgers i la seva tripulació poguessin embarcar-se a les llanxes salvavides, l'U-69 enfonsà el vaixell. Els supervivents van vagar per l'oceà sense ser rescatats durant 18 dies. Quan arribà la notícia de l'enfonsament als Estats Units, poques companyies de navegació se sentien segures. Al mateix temps, els britànics treballaven en una sèrie de desenvolupaments tècnics dirigits contra la superioritat submarina alemanya. Si bé es tractaren d'invencions britàniques, la tecnologia va ser proveïda gratuïtament als americans, que els van donar un nom nou i les van fabricar. En molts casos, això va fer que es pensés que eren invencions americanes, quan en realitat eren britàniques. Primerament, es desenvoluparen càrregues de profunditat que es disparaven als laterals dels destructors en comptes de deixar-les caure per la popa a mesura que passava el destructor. L'àstic perdia el contacte i llavors els submarins aprofitaven per escapar. A més, les càrregues eren disparades en grup per encaixar a l'enemic en les explosions. L'ona expansiva destruïa els submarins colpejant-los per tot arreu quan es trobaven enmig de les explosions. Després de l'atac d'un submarí alemany al destructor USS Greer l'11 de setembre de 1941, Franklin Delano Roosevelt va declarar que les naus americanes dispararien a les naus alemanyes que els ataquessin en zona americana.

El radi d'acció dels avions augmentava dia rere dia, però llavors l'Atlàntic seguia sent massa ample per ser cobert sempre totalment. Una mesura d'emergència va ser fixant rampes de llançament en alguns transports coneguts com a mercant catapulta d'avió. Quan un avió alemany s'apropava, el caça era llançat per abatre o per allunyar l'enemic. I després, el pilot amaritzava i era rescatat per un dels vaixells d'escorta si ho feia massa lluny. Només es van emprendre 8 llançaments de combat, que van resultar en 6 avions de l'Eix abatuts i la pèrdua d'un pilot aliat. L'amenaça aèria alemanya va ser gradualment apartada de la campanya per un comandament costaner de la RAF cada cop més fort i per la introducció dels primers vaixells camp. Un dels principals desenvolupaments va ser l'equipament de localització de direcció per ràdio, conegut com HFDF, localització de direcció d'alta freqüència o HUF-DUF, que va ser gradualment implantat als bucs d'escorta major. A l'HFDF deixava un operador veure la direcció d'una transmissió encara que no es poguessin llegir els missatges enviats. Amb la tàctica de llopades que feien que els submarins emergissin a la superfície per informar de la posició d'un comboi, hi havia un trànsit continu de missatges per interceptar. Un destructor podia dirigir-se cap a la direcció del senyal per atacar el submarí o, com a mínim, per fer-lo submergir-se i evitar que pogués organitzar un atac coherent contra el comboi. Quan en un comboi hi havia dos vaixells equipats amb HFDF, es podia triangular la posició dels submarins. A més, els britànics van estendre l'ús d'estacions HFDF a la costa. Així, podien informar contínuament els combois amb les posicions dels submarins que hi havia als seus voltants en tot moment. La tecnologia radiofònica darrere del HFDF va ser ben entesa per ambdós bàndols, però la tecnologia comuna d'abans de la guerra usava una antena girada a mà per fixar la direcció del transmissor. Aquesta era una tasca delicada que necessitava molt de temps per obtenir una graduació acurada i es podia fixar el recíproc del senyal a 180 graus. Sabent això, els operadors de ràdio alemanys consideraven que estarien més segurs si només enviaven missatges curts. Tanmateix, els britànics van desenvolupar un indicador basat en un osciloscopi que fixava instantàniament la posició dels missatges curts. Amb això, no calia triangular tan sovint i l'escorta podia dirigir-se directament i fer servir el radar per posicionar-se fàcilment. Molts U-boats van ser sorpresos i enfonsats així. Aquest és un bon exemple de la gran diferència que podien representar aspectes menors de la tecnologia en aquesta batalla.

L'operació Repic de Tambor, que va durar del gener al juny de 1942. L'atac a Pearl Harbor i la subsegüent declaració de guerra per part d'Alemanya contra els Estats Units van tenir un efecte immediat sobre la campanya. Dönitz planejà ben aviat atacar els vaixells de la costa est dels Estats Units. Dönitz només tenia 12 submarins, tipus IX, capaços de fer el llarg viatge fins als Estats Units, i la meitat es trobaven a la Mediterrània. De la resta, un es trobava sota reparacions, quedant només 5 U-boats disponibles per l'operació Repic de Tambor. Als Estats Units, sense experiència directa en una guerra naval moderna a les seves pròpies costes, no van fer servir els enfosquiments. Els U-boats simplement s'estaven a l'espera i disparaven contra els vaixells que quedaven visibles contra els llums de les ciutats. El comandant en cap de la flota dels Estats Units, l'almirall Ernest King, de sentiments antibritànics, inicialment rebutjà els consells de la Royal Navy perquè enfosquís les costes o adoptés un sistema de combois. King ha estat molt criticat per la seva decisió, però els seus defensors argumenten que la flota de destructors era limitada en aquells moments. I King afirmava que era molt més important que els destructors protegissin els transports de tropes aliades que no pas el comerç naval. Els seus vaixells també estaven ocupats en els combois de materials a la Unió Soviètica, a més de la lluita contra els japonesos al Pacífic. Tanmateix, això no explica que rebutgés la petició de les apagades a la costa o que respongués a qualsevol consell que li oferís la Royal Navy de manera despectiva. No es va perdre cap transport de tropes, però els mercants que operaven a les aigües americanes estaven altament exposats i van patir enormement. El paroxisme arribà al punt en què la Gran Bretanya hagué de construir escortes costaneres per enviar-les gratuïtament als Estats Units en un préstec a rient revertit, perquè King no va voler o va ser incapaç de fer ell mateix una provisió.

Els primers submarins van començar a atacar el 13 de gener de 1942 i quan el 6 de febrer van iniciar el seu retorn cap a França, havien enfonsat 156.939 tones sense patir cap pèrdua. La primera onada de la classe 9 va ser substituïda per submarins de la classe 7 i de la classe 11, que feien el repostatge de combustible en alta mar mitjançant patrulles submarins tipus 14, anomenats vaques lleteres, i enfonsaren 397 vaixells amb un total de 2 milions de tones. Si bé, com ja s'ha dit anteriorment, sense enfonsar ni un sol transport de tropes. Al maig, King, en aquell temps comandant en cap de la flota americana i cap d'operacions navals, finalment decidí adoptar un sistema de combois. Ràpidament portà la pèrdua de 7 U-boats, però la marina americana no tenia prous vaixells per tapar tots els forats, i els U-boats continuaven operant lliurement durant la batalla del Carib i a través del Golf de Mèxic, on, efectivament, van tancar diversos ports americans fins al juliol, quan les escortes britàniques van començar a arribar. La institució d'un sistema de combois a la costa americana i al mar Carib a mitjans de 1942 resultà en una caiguda immediata dels atacs en aquelles zones. La tensió tornà als combois als atlàntics. Pels aliats, si bé la situació era seriosa, no era tan crítica com havia estat. L'operació Repic de Timbal va tenir un altre efecte. Va tenir tant èxit que la política de guerra econòmica de Dönitz va ser vista per Hitler com l'únic ús efectiu dels U-boats i li donà el comandament absolut per usar-los tal i com estava fent. Mentrestant, l'almirall Reeder va ser retirat de les seves funcions com a conseqüència d'una desastrosa campanya del mar de Barents, en la qual dos creuers pesants alemanys van ser posats fora de combat per una dotzena de destructors de la Royal Navy. Dönitz va ser ascendit al rang de gran almirall i nomenat comandant de la Kriegsmarine, i totes les prioritats de construcció van passar als submarins.

I fins aquí el programa d'avui, el penúltim d'aquesta temporada. En el proper i darrer programa acabaré d'intentar explicar la batalla de l'Atlàntic i també explicar el paper fonamental d'unes dones fins fa poc amagades i desconegudes, les Grens, i la seva feina a la Uatu. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies, i si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees. Per ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera-Vallaresa. I hi ha hagut un focus secundari que travessa la carretera C13, una carretera que precisament està tallada. Ara mateix segueixen confinats també els veïns de Fontllonga, que Protecció Civil els ha confinat per el fum de proper a aquesta zona. I seguim en aquest tema perquè els bombers del Departament dels Pirineus Orientals han donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord, que es va declarar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rignol, de la MUTE, ha informat que l'incendi està contingut dins del perímetre i ja no es pot propagar. Tot això passa en aquests dies d'onada de calor, però demà les temperatures repunten i arrencarà un altre. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I ara canviem de terç i ens n'anem a Altafulla, a la plaça del Pou, on hi ha la Diada de les Cultures amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Precisament tenim en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Bona tarda. Ja hem tingut algun gama extra?
2: Bona tarda. Doncs sí, déu-n'hi-do, quina diada ens estan oferint les colles, que especialment les convidades que estan presents aquí a la plaça del Pou d'Altafulla. Hem vist games extras, sí senyor. Començant pel 9 de 8 en forra de Vilafranca en primera ronda, el 5 de 9 en forra que ens han deixat la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i el 4 de 9 en forra i l'agulla en segona ronda, en aquest cas dels Verds.

0: dels castellers de Vilafranca. Ara mateix estem acabant la segona ronda, són els rosats els que tanquen aquesta segona ronda, estan vestint el seu castell, és un 4 de 9 amb folre, que estan ara mateix carregant, estan pujant els rosats en aquesta diada de cultures, que és especial per aquestes gamma extra, aquests gamma extra que estem veient avui a plaça, i perquè es compleixen 25 anys d'aquesta diada de cultures. Els rosats, per cert, que ara estan pujant el 4 de 9 amb folre i l'agulla, com han fet els castellers de Vilafranca, també en segona ronda. Frec a frec, doncs, entre rosats i verds, avui aquí a la plaça del Pou d'Altafulla.
1: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir la diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o a la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el verb mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: A ti. Cuando cae la tarde, la magia empieza a sonar. Y las notas de la vida nos invitan a soñar. Hoy la música nos une con talento y emoción al compás de una gran voz que nace del corazón. Desde nuestra ciudad Barcelona, con orgullo y distinción, ha sembrado con su canto cariño y admiración. Su talento lo ha llevado a conquistar escenarios, con humildad, compasión y un estilo extraordinario. Recibamos con agrado, con aplausos y alegría, porque hoy viste de gala nuestro espacio y este día. Y no es ningún engaño, ni tampoco es una fábula. Es un amigo y cantante, Luis Carlos Paula. Molt bona tarda, molt bon vespre també, amics d'aquest espai que ja tots coneixeu. Quan cau la tarda, un inici diferent amb un petit poema dedicat al nostre convidat que ja hem anat anunciant des del passat divendres a través de les xarxes i aquest matí per la nostra emissora Ràdio Molins de Rei. Benvingut, Luis Carlos Paula.
1: Muchísimas gracias.
0: Te acercamos el
1: micro. Nos sentimos bien contentos de estar aquí contigo de nuevo, Alexandra. Muchos saludos para todos los radio oyentes. Es un placer estar aquí.
0: Para nosotros también, porque muchas siempre gracias. Ha habido una temporada u otra que te hemos llamado, ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: Ya lo comentaremos, ya verás. Hem iniciat, ara voy a presentarlo en catalán, ¿eh?
1: Okay.
0: Hem iniciat el mes de juliol, dia 7 del mes 7. 7 del mes 7. Unes temperatures, francament, molt elevades, però el més preocupant són els incendis que per descuit o per, doncs jo diria que a vegades no per descuit, sinó intencionadament, estan desbastant la nostra naturalesa tan preciada. No vull amb això fer cap sermó, sí, però una reflexió que tots en siguem conscients i que els ajuntaments d'arreu, ja que han estat damunt d'un tema que s'ha extès per tota la comarca amb el tema dels senglars, i passo informació perquè jo he quedat francament astorada quan l'he llegida, dins de la zona infectada per la pesta porcina africana s'han abatut aproximadament 6.964 senglars, com a part del dispositiu d'erradicació fins a mitjans de juny del 2026. A tot Catalunya, des de l'1 de gener del 2026, s'han comptabilitzat 26.587 senglars abatuts. Aquesta xifra inclou tant les actuacions relacionades amb la pesta porcina com la gestió ordinària de la població dels senglars. A més, pel que fa a la malaltia, s'han confinat, i està a més confirmat, 336 senglars positius. O sea, me refiero con esto, Luis Carlos, que, o sea, si por un lado han abatido 26.587 y solo había infectados positivamente 336 de la peste porcina africana, en 50 focus notificats, principalment a l'entorn de Collserola, que és cerca de Molins de Rei, i municipis veïns. Per tant, si ens referim en els senglars eliminats a causa del brot de pesta porcina, la resposta és que gairebé 7.000 senglars, exactament 6.964, havien estat abatuts i retirats dins la zona afectada, en l'última actuació disponible. Què vull dir amb això? Doncs és molt senzill. Per què estic fent aquesta comparança? Doncs que el tema dels incendis és tan o més greu, i ho dic seriosament, i no es preveu, per lo que veig, netejar boscos, perquè el sotabosc està, francament, completament deixat. Jo ho sé perquè la meva família tenen aquí a l'urbanització de Corbera, a Font Pineda, la casa de la família, i allò és un polvorí, perquè totes les torres, totes les cases, tenen a fora el que és el jardí, el pati, tenen un tanc de propano.
1: Sí.
0: Per alimentar, doncs, com no arriba el gas fins allà, imagineu-vos un incendi en aquella zona. Allò seria un polvorí, sí, horrorós. Bé, jo no sé, ho dic perquè em suposo que el més important són no només les masies ni els conreus, són les persones. És a dir, la gent, les famílies afectades, que fins i tot els han arribat a dir que no surtin de les cases, que tanquin finestres i tot, i que quedin confinats, quan molta gent no ho ha fet per què? Per por de l'incendi. És a dir, jo penso que seria hora de que tothom, les persones com ara els estaments polítics, les persones que tinguin la potestat de posar a mà aquest tema, de preveure'l, doncs que es posessin les piles. Ens estem quedant sense boscos, ens estem quedant sense muntanyes, sense terrenys, i això és gravíssim. Vull dir, què esperem? Esperem que al final, no només Catalunya, és a dir, fins i tot la resta d'Espanya, tinguem que veure paisatges ennegrits, cremats, i això triga anys i anys a refer-se. Jo el que demano des d'aquest altaveu, i sé que és un programa de música i poesia, però vull fer aquest incís perquè és molt seriós, demano que, per favor, es prenguin mesures. Es prenguin mesures, que no esperin a que arribin a les desgràcies, que les preveguin abans, perquè això arribarà a un punt que és que per una cosa o per una altra estarem sempre confinats i no podrem sortir ni al carrer. És una, jo considero que és un problema molt seriós, quasi molt més seriós que el tema dels senglars. Sí. Perquè si només 300 i pico, 336 estaven afectats de la peste porcina, per què han hagut de matar-ne tants? Què fan els senglars? També mengen arrels dels arbres. Abans es passejaven pel bosc, es passejaven doncs, els ramats de bens, que també netejaven els terrenys. Ara no, ara ni pasturen. Vull dir, la situació és molt límit, està en un límit molt... Jo crec que estem a punt d'anar a parar en un barranc, i això és tremendo. Per favor, demano que la gent prengui consciència. I si hi ha alguna persona que la poden enganxar perquè ha sigut un piròman, que se li doni el càstig que es mereix. Perquè per culpa d'aquesta persona, imagina't tu les conseqüències que hi ha al darrere. Bé, dit això, ara continuem amb el programa, perquè ja he rebentat, com solc fer jo quan una cosa no m'agrada. Perquè la vida segueix, però espero que el que desitgem tots plegats no caigui, com això que he dit, en un sac de l'oblit, sinó que la gent prengui consciència i els estaments que puguin doncs, preveure-ho facin neteja dels boscos. Vamos a ponerle música.
1: Sí.
0: Sí? Venga, va. Pon el tema que quieras.
1: Este temita es un tema mexicano, pero hay un cantante de bachata de Santo Domingo muy famoso que le llaman Anthony Santos, y él hizo este arreglo musical, aunque yo le he hecho una cierta adaptación para Barcelona, y dice así...

0: ¡Bravo, bravo! Fíjate, de repente ha venido público, tú.
1: Ha venido público.
0: Tenemos una llamada, tenim una trucada, sí. Hola, bona tarda.
2: Hola, Sant Alejandra, sóc la Núria.
0: Hola, Núria, molt bona tarda, vespre. Com anem?
2: Gràcies. Com?
0: Com estem?
2: Bé.
0: Molt bé, molt bé. Que sabes escoltar el programa?
3: Sí.
0: I què? Què et sembla? Com canta,
2: molt
0: eh?
2: Molt bé, molt bé. Molt alegre.
0: Oi que sí? De tant en
2: I
0: tant...
2: I molt ens... d'amor. Ai. Molt d'amor i molt alegre.
0: Sí, senyora. L'amor té que imparar, eh? Imparar aquest amor. Molt bé. I com se't presenta l'estiu?
2: Jo que voldria saber aquest noi que estudiava abans de... quan es va decidir per la música.
1: Ah, estudiava comptabilitat.
0: Mira, ja t'ho ha dit, estudiava comptabilitat.
2: Ah, val.
0: I després ja es va passar... Això. No, la música, de fet, la porta des de que era petitet, eh? Sí, des de que era petit.
2: Ja ho he explicat.
0: Sí. Doncs és el seu món. És tu mundo, no, la música?
1: Sí,
0: és el seu món. És el seu món.
2: Sí.
0: Doncs, i tu com se't presenta l'estiu?
2: Igual que ara.
0: Bueno, doncs...
2: no tinc diners jo per viatjar.
0: Bueno, mira, a casa també s'està bé, eh? No et pensis.
2: Ah, sí.
0: Jo tampoc em mouré de per aquí Molins, eh?
2: A més, tinc uns veïns molt macos i em sento acompanyada.
0: Molt bé, perfecte, Nuri. Molt bé. Doncs mira, si no li vols dir res més, doncs...
2: Sí, volia dir-te que... Saps aquell poema que vam parlar dels capellans que passejaven cada tarda.
0: Ah, sí, sí, sí, el seminarista de los ojos negros, no? El seminarista.
2: I aquella noia que cosia
0: sí.
2: A la finestra i mirava sempre el mateix.
0: És el seminarista de los ojos negros, el poema.
2: Sí.
0: Sí, però per avui no serà. Perquè jo avui no el porto, jo no porto sobre els poemes que em demaneu. Ha de ser per la setmana que ve.
2: Ah, vale, ja l'escoltaré.
0: Vinga, sí. Doncs jo el buscaré i te'l recitaré per tu, que ens l'has demanat.
2: Vale, gràcies, molt bé.
0: Molt bé, Nuri, gràcies a tu per trucar.
2: I felicitats a aquest noi.
1: Muy gràcies,
2: molt
1: Nuri.
2: Molt alegre.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Vinga,
2: vale,
0: adéu, Núria. Adéu,
2: adéu,
0: adéu. Bé. Doncs molt bé, és un poema que s'ha dit moltes vegades, El seminarista de los ojos negros, que és un poema de hace muchos años, però és muy bonito. És muy bonito el poema. I el buscarem i el portarem. I serà, doncs, recitat per dedicat a la Nuri. ¿Cómo ha cambiado tu manera de hacer música desde que empezaste hasta el día presente? ¿Ha habido cambios o
1: sí,
0: no ha habido
1: sí,
0: cambios?
1: Sí.
0: ¿Qué es el que más valoras y qué es lo más difícil, quizás?
1: Bueno, entonces ha habido siempre cambios, porque a medida que uno va tocando, siempre aparecen personas. Por ejemplo, cuando me dicen por un bolo, y siempre la gente dice, que te quiero en tal fecha, en tal bolo, pero quiero que te aprendas tal canción. Sí. Ya es una tarea más que tú tienes.
0: Claro.
1: Cada canción tiene una armonía diferente.
0: Claro.
1: Y ya esto es una enseñanza. Es como la medicina. Los médicos siempre tienen cosas nuevas. Eso pasa con nosotros los músicos. Siempre tenemos armonía nueva, canciones nuevas. Y de
0: claro,
1: tantas canciones que te aprendes, te acuerdas.
0: Tú llevas un repertorio.
1: Sí, un repertorio grandísimo.
0: Pero si alguien quiere una determinada canción, sí, tienes que trabajarla.
1: Tengo que trabajarla.

0: Molt bon dia, us desitgem des del 91.2 FM Ràdio Molins a tothom, i en especial a les nostres estimades amigues i amics d'Ona Rainbow, que un dia més arriba a la cita amb vosaltres per compartir una estona agradable entre notícies, comentaris i música sobre el col·lectiu LGTBQ+. Moltes gràcies per haver escollit la nostra companyia, tot i esperant que el programa sigui del vostre gust. I com ja és norma, Ona Rainbow, comptem amb la puntual presència i col·laboració de l'Helena, que no falla mai. Molt bon dia, Helena. Ja preparant maletes per a les vacances? Algun plan especial?
1: Molt bon dia, Mari. Bon dia a tothom que ens escolta. Doncs sí, tinc maletes, però per escapadetes de cap de setmana, que això també està molt bé.
0: També, també. Bé, doncs sobre el programa d'avui ens podries fer 5 cèntims sobre el contingut que oferirem?
1: Doncs hem preparat un especial dedicat a una catalana que, si bé ja fa alguns anys està donant molt que parlar al món de la música, i encara més, aquest 2026 ja que ha donat un salt estratosfèric. És evident que parlem de la gran artista de música actual, Rosalía, una artista de talent extraordinari que canta, balla, alhora que també és compositora i productora musical.
0: Rosalía, després del seu últim treball, Lux, publicat el passat any, ha estat reconeguda pel públic i crítica amb una llau de mencions, a destacar el de la Dona de l'Any 2026 per la prestigiosa revista Billboard.
1: No podíem acabar la temporada sense parlar de Rosalía a Ona Rainbow. I avui és el dia, encara que és tant el que sea per comentar d'aquesta catalana ja universal, que pot ser un programa se'ns quedi curt. Eli, molt bon dia, a la teva senyal, iniciem programa.

0: Rosalía, amb el seu quart i últim treball, Lux, ho ha petat, convertint-se en un fenomen únic en la història de la música actual, amb l'aclamació unànime de públic i crítica que s'han postrat davant la nova deessa de la música.
1: A saber quants Grammys s'emportarà el febrer de l'any vinent, però Rosalía, des del novembre passat, quan es va publicar Lux, no ha parat de sumar mèrits al seu palmarès. Com ja el citat, Dona de l'Any pels Billboard dels Estats Units, el Premi Ivor per Compositora Internacional de l'Any i el Brit a Millor Artista Internacional a Gran Bretanya.
0: I també el pintoresc Premi Bravo, en la categoria musical que atorga la molt seriosa Conferència Episcopal Espanyola, en reconeixement de la dimensió espiritual de Lux. Però aquesta Rosalía que triomfa com a cantant, compositora, productora i artista visual, d'aquesta manera tan aclaparadora, des de quan i com ha arribat fins aquí?
1: Rosalía ja va muntar interès per la música des de petita, però va ser quan tenia 13 anys que va decidir dedicar-s'hi, després de quedar captivada pel flamenc a l'escoltar el Gran Camarón de la Illa. Aquesta decisió tan encertada la va portar a fer estudis reglats de cant i música i 2 anys després es va presentar a un concurs.
0: Rosalía no només no va guanyar, sinó que els membres del jurat del programa Tu sí que vales, Àngel Dastre, Noemí Galera i Javier Cerdà, la van dir de tot menys que cantava bé. Però ella va acceptar els comentaris adversos de bon grau dient-los: no passa res, jo he vingut aquí a acceptar les crítiques i a aprendre de professionals com vosaltres. Accepto la vostra opinió.
1: I ho estava dient de debò, ja que va decidir centrar-se en estudiar música en profunditat per a ser una autèntica professional i es va matricular a la prestigiosa Escola Superior de Música de Catalunya, a l'especialitat de flamenc, una de les més difícils per obtenir plaça.
0: I fins aquí us podem contar de moment, perquè arriba la primera pausa musical en la que ja podem gaudir del talent de Rosalía amb un tema dels seus inicis, Por mi puerta no lo pasen, una cançó tradicional del flamenc amb la qual Rosalía mostra unes capacitats interpretatives d'excel·lència. Escoltem-la.

Aquesta etapa formativa a l'Escola Superior de Música van ser anys d'intensa formació. Rosalía va estudiar la complexa tècnica vocal flamenca que impliquen els diversos estils del cante, des de la soleá, del cante hondo, fins a les boleries de l'anomenat cante chico, al temps que escoltava les figures clàssiques del flamenc.

0: També la producció musical va ser objecte del seu interès, alhora que també Rosalía va ampliar el focus d'atenció cap als altres estils ben allunyats del flamenc, com el hip-hop o música electrònica i alternativa. Aquesta etapa de formació tan completa va ser la base sòlida sobre la qual Rosalía va anar afirmant-se com a artista global al món musical.
1: A fines de la seva etapa de formació, Rosalía era una autèntica desconeguda que donava els seus primers passos davant el públic, actuant a centres culturals, petits festivals, festes a pobles i també algun bar del Raval, on precisament un dia li va canviar la vida quan la va escoltar l'Agustí de Beucé, gerent del famós Tablao de Carmen, que va quedar impactat per la seva veu.
0: Considerat com a la catedral del flamenc a Barcelona, el Tablao de Carmen va ser creat el 1988 en homenatge a la llegendària balladora Carmen Amaya. Situat a un recinte del poble espanyol a Montjuïc, l'interior presentava format de tablao per crear un espai íntim on el públic i artistes estan molt a prop, creant una atmosfera única de cant, ball i guitarra.
1: El diamant musical, que Rosalía és, començava a facetar-se i a irradiar de forma ferma, començant per fi a elaborar el seu primer treball discogràfic junt amb la col·laboració de Raúl Referé, un innovador en la producció musical. Una combinació màgica entre una veu portentosa amb tots els registres del flamenc i un productor musical amb arrels al rock alternatiu i avantguardista.
0: El temps que seguia amb els seus estudis superiors, el 2016, Rosalía va començar a enregistrar el seu primer àlbum, Los Ángeles, una obra austera amb la veu i la guitarra com a elements centrals, amb un so minimalista i amb clares influències de grans figures del gènere, un producte gens comercial pensat en les vendes.
1: Publicat el 2017, aquest primer treball, si bé no va ser un èxit de vendes, sí va ser rebut amb entusiasme per la crítica especialitzada, que va destacar el coneixement del flamenc, la capacitat interpretativa i la impressionant riquesa vocal de Rosalía, la qual cosa li va obrir les portes dels mitjans de comunicació i la indústria musical.
0: Només era qüestió de temps que, per a que el nom de Rosalía arribés al punt més alt del firmament, ja ben segur que això anava a succeir més aviat que tard. Però de moment, ara ens disposem a gaudir d'un dels temes de Rosalía considerat com a una de les seves millors interpretacions enregistrades. Una versió del tema del cantaor Enrique Morente, aunque es de noche. A veure què sembla.

Una vegada que Rosalía va decidir sortir davant el gran públic, encara que no havia acabat els seus estudis i malgrat l'escàs èxit comercial de Los Angeles, la seva capacitat creativa li va permetre, un any després, tornar a publicar un nou i ambiciós treball, el seu projecte de final de carrera, la creació del qual es va solapar en el temps amb el seu primer àlbum.

0: estudiar, elaborar el projecte de final de carrera i publicar àlbum de debut. Qui en dona més? 10 anys després d'aquell programa Tu sí que vales, del qual va sortir per la porta del darrere, tot i avisant que acceptava les crítiques i que es posaria les piles, Rosalía demostrava que també és dona de paraula, complint més que sobrada allò que havia promès.
1: Rosalía, el seu projecte de fi de carrera, va pujar al nivell d'autoexigència uns quants esglaons. Va fugir de l'esquema clàssic de crear un seguit de temes per a intentar un projecte de música conceptual on la idea narrativa és tan important com la música, al temps que les cançons es connecten pel fil conductor d'una història.
0: Construir un àlbum conceptual va ser el gran repte de Rosalía, del qual va sortir un excel·lent treball, El mal querer, publicat al 2012, on Rosalía, partint de la història d'una novel·la de l'època medieval titulada Flamenca, d'autor anònim i escrita en occità a finals del segle XIII, que la va fascinar perquè parlava sobre temes absolutament actuals.
1: Flamenca, la protagonista, és una jove de la noblesa casada i presonera del seu marit, que l'aïlla del món per sospites d'una infidelitat inexistent. Ella no és una dona submisa, és intel·ligent i capaç de prendre decisions i que busca la manera d'alliberar-se de l'opressió i el control masculí.
0: El missatge i la reflexió que la història de Flamenca ens aporta resulten sorprenentment moderns i actuals, com per exemple el control psicològic, la violència física, les relacions tòxiques o la emancipació femenina. La estructura del Mar Querer com a àlbum conceptual consta d'11 temes musicals, cadascun d'ells també identificat com a un capítol de llibre.
1: Per exemple, el capítol 1 titulat Augurio li correspon la primera cançó de l'àlbum Malamente, tema que estem escoltant de fons. El capítol 2, Boda, li correspon la cançó Que no salga la luna, i així fins a l'11è capítol, Cordura, amb la cançó A ningún hombre.
0: El Mar Querer és un àlbum conceptual al qual se reinterpreta la història d'una aristòcrata medieval, flamenca, que fusiona el llenguatge del flamenc, el pop i la música urbana amb una producció musical innovadora, motius pels quals Rosalía es revelava com un talent nou i únic, brillant amb força al firmament musical.
1: Després d'anys d'estudi i formació, Rosalía, i d'haver publicat un any abans del Mal Querer, el seu primer àlbum d'estudi, ella donava un pas gegantí a la seva carrera que es va traduir en un èxit total i definitiu, i amb el mèrit afegit d'atrevir-se amb un àlbum així de conceptual.
0: El Latin Grammy a millor àlbum de l'any, el Grammy a millor àlbum alternatiu i el Grammy a millor cançó alternativa fusió per Malamente va ser l'acollita que Rosalía va atresorar situant-se merescudament a l'exclusiu club dels escollits.
1: Amb el tema Pienso en tu, mira, que ens parla de la toxicitat de la gelosia, entrem a la segona pausa musical per gaudir de l'art i el talent de Rosalía. Amb tots vosaltres, gaudim-la.

Haurem d'esperar 4 anys perquè la Rosalía tornés a publicar un nou treball el 2022, Motomami, als quals la catalana va seguir creant música al temps que seguia recollint premis per al Malkeler i estenent de pas la seva projecció internacional.

0: I és que el 2019 va ser per a Rosalía un any èpic per la lleu de reconeixements i premis obtinguts que, sumats, la catalogaven com la nova figura global del pop. El tema Malamente, llançat com a preludi del Malquerer, va arrasar internacionalment i l'àlbum va confirmar les millors expectatives.
1: La innovadora fusió de flamenc, pop i música urbana, així com el concepte narratiu inspirant en flamenca, junt amb la seva proposta estètico-visual, van captivar a tothom. I Rosalía va lluir talent i imatge a molts escenaris.
0: D'entrada, us direm que l'aparició als Grammys va ser apoteòsica. 8 Latin Grammys, d'entre els que destaquen el de millor àlbum de l'any, millor àlbum pop i els de millor cançó alternativa i millor cançó fusió per Malamente. El Malquerer, un projecte al qual Rosalía va haver d'implicar-se financerament amb recursos propis per a fer-lo realitat.
1: Una decisió més que encertada donats els resultats. A la cerimònia d'entrega de premis, l'últim que s'atorga és el de millor àlbum i quan Rosalía va escoltar el seu nom va esclatar en plors. El seu discurs va ser curt i reivindicatiu. A més d'agrair a la família i equip el seu suport i aportació, se'l va dedicar a totes les dones que fan música sense recursos.
0: Rosalía es va convertir en objecte del desig per part d'il·lustres companys de professió, sorgint-li la possibilitat de col·laboracions amb gent tan diversa com, per exemple, l'ídol colombià de pop urbà i reggaeton J Balvin, o també el portorriqueny Ozuna, sense oblidar la col·laboració amb el raper nord-americà Travis Scott i també amb l'estrella de pop indie i alternatiu nord-americana Billie Eilish.
1: Rosalía, que compartia residència entre Barcelona, Miami i Los Angeles, va tenir l'oportunitat d'incorporar la seva música a nous estils, alhora que també va canviar la seva imatge de forma radical amb l'aparició del cuir, unes ungles extra llargues, espectacularment pintades, roba esportiva i grans auriculars.
0: I amb tots aquests nous ingredients que Rosalía anava incorporant com a artista global de la música, va ser el brou de cultiu amb el qual va cuinar el seu tercer treball, Motomami, l'àlbum que la va redefinir la seva carrera realitzant un exercici de llibertat creativa per a no quedar-se atrapada en l'estil que li va donar la fama.
1: Motomami, publicat al març del 2022, és un treball imprevisible i experimental sobre la idea de les dualitats, els polos oposats, diríem. Poden coexistir i complementar-se com una mena de yin-yang. Amb una producció musical molt bàsica, lluny de l'habitual superposició de capes de so i amb una sorprenent naturalitat per canviar d'estil musical, tot i utilitzant-ne una gran varietat, Rosalía torna de nou a triomfar.
0: Amb Motomami va assumir riscos innovadors i els quals es va superar amb nota, tal i com ho certifiquen el Grammy del 2022 a millor àlbum de l'any i el Grammy al 23 de millor àlbum llatí de rock alternatiu. Un viatge sense fronteres entre estils, amb temes que ens parlen de la fama, el desig, la família, la por al fracàs, l'èxit internacional i la transformació constant.
1: El Motomami World Tour també va ser innovador, ja que Rosalía va trencar amb l'estereotip de concerts de gran espectacle per donar pas a una escenografia tradicional i minimalista, centrada en la interpretació. 4 anys després de Motomami, tenim a Rosalía de nou a la primera plana del panorama musical, amb un altre treball que ha trencat sostres impensables.
0: Parlem de looks, del que ja us hem comentat, però looks mereix un cert tema a tractar en altre programa per a l'Ona Rainbow, perquè avui només ens queda temps més que per a tornar a escoltar a Rosalía en el tema La Fama, una cançó entre bolero i bachata molt representativa del que és l'ànima de Motomami.

0: Estimades i estimats radioients, us comuniquem que el punt final està al caure, segons les senyals inexorables d'Eli, per acomiadar el programa. Però tornarem a parlar el proper setembre del que ens queda sobre Lux i Rosalia pel seu 34 aniversari, que serà el dia 25 de setembre. Moltes gràcies, amigues i amics, Dona Rainbow, per deixar-nos gaudir de la vostra companyia i us esperem al proper programa, l'últim de la temporada 25-26.
1: Aquí el 91.2 FM Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa ha afectat una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees segons dades provisionals, com us diem. Aquest incendi ha travessat la carretera C-13 i fa que aquesta carretera encara segueixi tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. És un incendi on hi estan treballant 156 efectius, 42 dotacions i 11 mitjans aeris. Sobretot està afectant l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera-Pallaresa. I parlem d'aquests incendis i justament avui que fa un any de l'incendi que va haver a Paüls. Avui s'ha inaugurat una escultura d'escala real que recorda des d'aquest dissabte el bomber Antonio Serrano, que va morir en les tasques d'extinció d'aquest incendi del Baix Ebre de l'estiu passat. La figura s'ha col·locat a l'entorn del cementiri de Paüls, on s'ha fet un homenatge a aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal. I seguim parlant d'aquests incendis, però parlem de les afectacions de la onada de calor, i és que demà les temperatures repuntaran i arrencarà una altra onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Canviem de terç i parlem de l'eclipsi, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya no vol viure l'eclipsi només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Així ho declarava el mateix president. I ho ha dit en una jornada celebrada al Centre d'Interpretació de l'Arròs de la Torre de Camarles, al Baix Ebre, amb l'objectiu de coordinar el desplegament institucional, científic i de seguretat davant aquest esdeveniment del proper 12 d'agost. I ara parlem d'habitatge i parlem del sindicat de llogateres, que ha fixat avui la línia vermella per donar suport a la proposició de llei que es tramita al Parlament per combatre l'especulació en habitatge. Es tracta d'una iniciativa dels comuns i el PSC s'ha compromès a donar-li suport. El sindicat avisa que només l'avalarà si suposa una aplicació directa a tots els municipis amb un mercat d'habitatge tensat. I l'altre sindicat que avui també ha acordat una convocada vaga és l'Assemblea Educativa de Catalunya, juntament amb USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS. I convoquen vaga pel dia 8 de setembre a tots els centres públics el primer dia de curs escolar. I parlem de cultura, i és que la plaça del Pou d'Altafulla avui ha sigut una diada de games extra entre, sobretot, Valls i Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca. Els Verds han tancat aquesta diada amb el seu pilar de vuit número 100 de la seva història. I en esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
7: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
8: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest programa s'emet en segona audició.
10: DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
11: Generació
12: Chic,
11: amb Toni
12: Ramonet. Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Com sempre, amb la sintonia aquesta Love Generation, que ens marca l'inici d'un nou viatge cap enrere per poder tirar endavant. Aquells jocs de paraules, ja ho saps. Nosaltres el que fem és tornar una mica, només una, durant una estoneta, durant aquests 55 minuts, i totes les vegades que tu vulguis després per poder repetir, tornem en aquells 80 i 90, aquella època daurada que ens va fer ballar, que ens va fer començar a cantar certes cançons, començar a estimar la música, sobretot aquesta que no ha passat mai de moda, sobretot aquesta música dels 80 i 90 que ens té el cor robat, noi. Ja saps que tots ens trobem, tenim un lloc de trobada a internet, a Instagram, al perfil d'Instagram amb l'arroba al davant Generació Chic tots junts, allà on molts de vosaltres ens deixeu els vostres comentaris, ja sigui sobre el programa, sobre les cançons o sobre les experiències viscudes quan ens movíem per discoteques, per festes de carrer, per festes majors, aquells concerts, grans concerts dels 80 i dels 90, ja sigui, doncs, no sé, dels que venien a Barcelona, aquells grans artistes internacionals, o també del rock català, que també va tenir molts concerts guapos de gent molt xula, ja ho saps, els quatre genets, no? Els quatre grans, Sau, Sopa de Cabra, els Pets, Sant Traït, que es van ajuntar, ja que parlem de concerts, doncs, en aquell mític concert del Palau Sant Jordi, que va ser, doncs, tota una fita en el món del rock català. Hi havia hagut abans, és cert, altres grups, per exemple, els Detectors, sense anar més lluny, d'aquesta primera fornada dels principis dels 80, durant els anys 80, però finals dels 80 i sobretot inicis dels 90 teníem aquests grans grups que hi va haver en aquesta, el que et dic, aquest, per exemple, mític concert del Sant Jordi. Uns d'ells eren, ja et deia, el Sopa de Cabra. I fem això per poder tornar enrere. Mirem enrere una mica, si vols.

0: Va, que no sigui tard, que mai sigui prou tard per tornar enrere les vegades que faci falta, sobretot si és el que diuen, per agafar una mica d'impuls i anar encara més amunt, més fort, més alt i molt millor. Una cançó de 1991, és un àlbum que es deia Ben Endins, un àlbum que coneixes perfectament dels Sopa. Justament el 91 també va ser aquella... Deia abans, et parlava d'aquell gran concert del Sant Jordi. També va ser el 91, l'any 91. El 14 de juny del 91. Una d'aquelles coses de... Sempre pots dir, no? Jo hi era. Ai, senyors, que ens ponem nostàlgics, perquè de nostàlgia va això, el nostre generació xic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramon.

0: Doncs no en parlem més, no? Una mica sobre el que ens deien aquí els No Doubt. Aquesta banda, diuen que de metall, arriben des dels Estats Units. I això, ens deien, no en speak, don't speak, no en parlem més, deixa-ho estar, no cal parlar-ne més. De fet, això, aquest de don't speak, ve una mica d'una ruptura, no? La ruptura que de dos dels seus integrants, de fet. És una història, com la majoria de cançons d'amor, en realitat són cançons de desamor. La Gwen Stefani, que és la cantant dels No Doubt, va cantar o va escriure aquesta cançó després de tallar amb el seu exnòvio, la seva exparella, el Tony Cannell, també integrant de la banda. Aquesta banda, com et dic, No Doubt, des dels Estats Units. Va, anem amb uns anglesos, sí, no?
1: Generació Chic.
0: Anem a aprendre una mica d'amor amb aquests anglesos que et deia. Són els Level 42, evidentment. Aquestes lessons in love, aquestes lliçons d'amor que potser ens hi haguessin anat bé, els No Doubt, també. Però bé, anem amb els Level 42.

Lessons in Love. Aquestes lliçons d'amor que et deia que venen d'aquesta banda britànica, els Level, els aquesta gent que arriben des del nivell 42, la banda liderada, ja ho saps, pel grandiós, el baixista Mark King, un d'aquells baixistes, aquell, a més, que es posava el baix amb la cinta tan petita, que sempre tenia el baix allà dalt, tan amunt.

Aquesta cançó és d'un àlbum mític, també, dels Level, que és aquest Running the Family, de 1986. En van sortir, evidentment, el mateix Running the Family, com diu el títol de l'àlbum, però també, per exemple, aquest Lessons in Love. Unes lliçons d'amor que... d'aquelles que si la lliçó te la saps, la teoria la saps, però no, i a vegades aplicar-la és complicat, complicat, això. No sé si d'aquí en traurem unes lliçons d'amor, però ho lligarem també amb una història, amb una petició de matrimoni. I diràs, ostres, una mica estrany. No, no, no anem a demanar matrimoni aquí, ni res de tot això. Estem amb l'Atlantic is Calling, SOS for Love, dels Mother Talking. T'explico lo de la petició de matrimoni, que ara ho lligarem, això. Però de moment, Mother Talking.

Atlantis is calling. Atlantis, que t'està trucant aquesta trucada de socor. Al final és un SOS, però és un socor per l'amor. Atlantis is calling. SOS for love. I tu ara em dius, i allò que m'explicaves de la petició de matrimoni? Home, evidentment, aquí és la cançó dels Mother Talking. Això ja ho saps, la banda alemanya formada pel Dieter Bohlen i el Thomas Anders. Diuen que és... No, diuen no. És la segona banda que més discos ha venut. I això que ja fa anys que la ballen. Després d'Scorpions, la segona banda que ha venut més discos a Alemanya. SOS. Et deia la de la petició de matrimoni perquè això es recordarà segurament una lletra que deia una cosa així com abans de sortir tu vas dir te casaries amb jo? I vaig contestar avui mos casam si guanyem sa medalla d'or. I aquest paio s'està tornant loco. Atlantis is calling. Bé, doncs això, per què? Per què t'ho dic? Perquè això que et deies, que ja has vist que mirava de fer l'accent aquest mallorquí, que em surt fatal, evidentment. És d'una cançó dels Antònia Font, una cançó de 2011. Aquell Calgary 88. I aquesta petició de matrimoni li feien dos patinadors que van anar a aquests Jocs Olímpics de Calgary 88 i li diu això, escolta'm, just abans de sortir, et vols casar amb mi? Diu, mira, si guanyem sa medalla d'or, ens casam, o mos casam. I en un altre passatge diu això, ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88, ja sona sa cançó per megafonia, Atlantis is calling, SOS for love. Veus que ho hem lligat bé, això? Per això parlava, doncs, dels Antònia Font, de Mother Talking. I ara tenim aquí una altra cançó, uns altres grandiosos, que aquí et són, ja ho saps, els Radio Futura. Anem amb aquest Veneno en la piel o què? Sí? Vinga, va, som-hi.

0: Doncs aquest Veneno a la piel, des d'un àlbum que també es diu Veneno a la piel, arriba des de 1990. És una de les peticions, ens demaneu molt Radio Futura. Jo crec que és una... Home, sí, segur, és una de les... Els germans Auceron ens han marcat moltíssim. I és una dels que ens demanàveu. L'Enric ens demanava... Això sí, ens deixava bastanta carta lliure. Deia, heu de posar Radio Futura? No poseu Radio Futura. Home, sí que posem Radio Futura. Però... Mira, avui ens ha vingut de gust posar Radio Futura perquè ens ho demanava l'Enric i hem triat aquest Veneno a la piel de 1990. Això dels accents que dèiem abans, que aquí, perquè m'han renyat una mica que el meu mallorquí es veu que no sona massa convincent. I a nosaltres que ens agrada aquí jugar i fer tonteries amb els idiomes, doncs mira, només ha faltat a sobre. Ai, posar-nos aquí amb camises de... Doncs, a vores.
1: Generació, xic.
0: Vinga, va, anem amb més idiomes raros? No, home, raro no. Anem amb l'italià, que també ens atrevim amb l'italià a vegades, eh? Amb Francesco Napoli. Amb aquest bala, bala.
2: Bala.
0: Bala. Això és del 87. Va, que repegem una mica en italià, sí? Vinga, va. Amb aquella entrada rapejada i després ja...
2: Es una música especial con un ritmo excepcional de un succés estrepitós i baladar. El ritorno de Vicky una perfección in. Bala, sí, mi. Con mi primo pido y prima tamero. Una lágrima subito preguero.

0: et ti perdero. No, no et volem perdre, nosaltres no et volem perdre. Ai. En Francesco Napoli, que i ens feia aquesta recopilació de cançons, de grans cançons mítiques de, doncs, del panorama italià, però posades amb aquesta base disco, i que ho va petar, ho va petar, ho va petar. Això va ser l'any 1987. Amb aquest balla, balla. Amb els anys 80 van venir molt marcats per la música italiana, perquè, de fet, música de discoteca, hi va haver aquella cosa que es deia l'Italo Disco, no? Un dels grans exponents de l'Italo Disco, sens dubte, és un senyor que es diu Giuseppe Cherchia, però que tots coneixem com a Pino D'Angio, i que tenia una idea brutal. A l'àlbum des d'on surt aquest de Ma Quale Idea es deia Balla, precisament, també. I aquesta és de 1980. Ara sí que anem amb... Home, aquesta ens l'heu demanat mil vegades a internet, a Instagram. Aquest Ma Quale Idea, Pino D'Angio.
1: Ficata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato.

0: Keider, Keider.
1: I quina beguda que té aquí en senyor Kierkia, eh? Bala. Ai, en Giuseppe Kierkia. Nosaltres el coneixem per Pino Danjo, és el nom que es va posar com a nom artístic al 80. Quan va sortir? Ens va deixar l'any 2004.
0: Que idea.
1: De fet, havia tingut molts problemes de coll amb aquesta bauarra que tenia. De tot i això no deixava de fumar, no? I jo no us diré què heu de fer i què no heu de fer, però a vegades hi ha coses que, mira, si ens l'estalviem, després tots anem millor. Pino Danjo, amb aquest Macual Idea, sens dubte, un ritme, un himne. Un ritme amb himne, un himne amb molt de ritme de la nostra generació. Si escoltes la lletra, si analitzem una mica la lletra, és una cosa que sona com molt antiga. De fet, és dels 80, eh? Però ens explica això. Com lliga un tio en una discoteca, com lligava, eh? Com intentàvem lligar. I ens explica, eh? Lo becata en discoteca con los guardo de serpente... I el sono avicinato, s'acosta amb ella, no? I ella no entén res, ella no un capivaniente. Lo guardata, mal guardato, es miren. E mi sono scatenato, Fred Astaire, el mio confronto, era estàtico impranato, res que no es podia comparar ni amb el gran Fred Astaire. Ah, i després ens parla de cuina i de fritates i de coses així. Ai, va, passem a un altre rotllo completament diferent, o què?
2: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Ai, que estem amb el Billie Jean, que estem amb el Michael Jackson. Una cançó que pertany a un grandíssim àlbum que es diu Thriller. I això és el Billie Jean, ja t'ho dic. Ai, vinga, va, pam, pam, pam. Aquí t'has tots fent el passet una mica, eh? Sí, en sabem o no? Provem, va.

0: Home, quan tenim un personatge com el Michael Jackson aquí, hi ha poques coses a dir. Primera, perquè el coneixeu tots perfectament bé, i després perquè estem parlant de segurament una de les millors produccions. Ja saps que Thriller, l'àlbum d'on surt aquest Billie Jean, produït, com no, pel Quincy Jones, es nota moltíssim a la trajectòria del Michael Jackson quan ve de les mans de Quincy Jones. Et deia que aquest Thriller és l'àlbum més venut de la història. Es calcula que està per sobre dels més de 100 milions de còpies venudes. Una animalada. Justament l'àlbum darrere of the Wall, aquest Thriller amb tamassos a dins. Mira, avui no ho hem posat, això dels tamassos. Doncs sí, va, anem a dir-ho. Digue-m'ho, Abril, Thriller, l'àlbum de Thriller amb aquest Billie Jean. Què és Billie Jean?
1: Tamassos.
0: Ah, exactament. Un tamasso bestial aquest Billie Jean. I per què no, ves que ve d'un senyor com el gran Michael Jackson. Anem a posar-nos les piles, per exemple, amb cançons d'aquestes que surten a les bandes sonores de les voltes ciclistes? Sí, home, sí. Lipse, AMC. Això es diu Funky Town.

Deia, aquesta és una banda sonora que va sonar molt el 1980 perquè ens la van posar com a, com això, com a protagonista de la Volta a Espanya. Si tinguéssim aquí els companys de l'etapa reina, ens dirien, a més, que aquella Volta a Espanya la va guanyar el Faustino Rupert. Però això és una altra història. Va, els hi dediquem als companys de l'etapa reina avui. Ja ho saps, el programa que n'entén més de bicicletes al món mundial. És un programa de la casa, amb la qual cosa, doncs home, s'ha de seguir. Lights en si, aquesta gent ens parlaven de Funky Town i com a ciutat del funky ens comenten que la ciutat del funky és, sens dubte, Nova York. Aquesta Funky Town. Ara nosaltres deixem el funky i ens n'anem una mica més de rock and roll. Ens posem corns en l'aire perquè ve un senyor, en Ramon Fina, amb aquest Hormigón, Mujeres i Alcohol.

Canya total per acabar el Generació Xic d'avui. A tope. Amb el rei del pollo frito, que sí li deien. Hormigón, mujeres i alcohol. Ja et dic que tothom la coneix com a litros d'alcohol. Però encara ens queda temps per una cançó més. I seguirem amb aquest rotllito així. Més de... més rock and rollero, no? Més macarra. I ho fem amb el Billy Joel, va. Deixem el Ramoncín enrere i ho fem amb el Billy Joel. Una altra de les peticions que ens arribava a través de... d'Instagram, a l'arroba Generació Xic, al nostre perfil. La Sònia ens deia, home, m'agrada molt Billy Joel. Mira, doncs avui acabem rockeros amb el Joel i amb aquest We Didn't Start the Fire. Nosaltres no vam començar tot això. Una cançó protesta, per què no? Vinga, per acabar el Generació Xic d'avui. We Didn't Start the Fire, Billy Joel.

0: Start the Fire, no sabem no ser nosaltres els que vam començar tot aquest pollastre. Això és una mica el que repassa amb Billy Joel. I amb això, nosaltres acabem el programa d'avui. Vindràs la setmana que ve? Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Malgrat la calor, aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors, creadors, són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I avui estem molt calentons. Què tenim en el menú?
1: Doncs avui tenim monotema. El joc físic amor. I bueno, no sé què més de dir, és que no puc continuar. Els videojocs són una merda, els que fan les coses són estúpides, sisplau.
0: Però bueno, tot i la calor, no es queda aquí tot això. El que farem avui, ja recordeu, esteu a xarxes socials, bueno, esteu, no, estem nosaltres. I busqueu-nos com Joc per Randa Ràdio, el Parasit amb una X, i com sempre, si us agrada el programa i ens voleu tornar a escoltar o escoltar altres programes, iVox, Apple Podcast, Spotify, i el web de la ràdio del programa, radiomonitarrei.cat, aquí, a la casa. I el programa avui sortirà molt rodó, perquè la part tècnica està en David.

0: Hola, Javi.
1: Hola, què tal?
0: Què tal, Laia?
2: Ben trobats, joves, ben trobats, Dan.
3: No pot continuar aquest home, no?
4: Hola, com esteu?
3: Ens autopresentem avui?
4: Déu meu, on estan les campanes?
3: A mi se m'ha caigut el micròfon del revés abans de començar el programa, se m'ha fet així com... un cap
4: per
3: avall.
4: Ens està plovent només aquí a la ràdio.
2: Un núvol a sobre.
3: Sí, estem molt grisos, estem molt grisos. Tot bé, Dani?
0: No.
3: Què passa? Què està passant?
0: Bueno, la setmana passada la PlayStation va posar un tuit.
3: El programa és de 55 minuts, eh?
0: Sí, sí.
3: No,
0: jo
3: t'ho dic.
0: I bueno, coses dolentes.
3: Que el format físic ha mort.
4: Bueno, això que el volen matar, que el volen
5: matar.
4: Encara
5: no
3: ha mort. És molt gordo, és molt gordo. Però bueno, en parlem d'aquí una estona.
2: També tenim una nova notícia recent sortida al forn. Ara fent com el Carles, de camí a la ràdio avui,
3: no
2: ha aparegut un tuit.
3: Què ha passat, Laia?
2: De Asha Sharma, que ha explicat que Xbox tindrà un reset en quant a l'equip i ha explicat els detalls. Ha compartit un correu electrònic que s'ha enviat als equips que participen amb Xbox per explicar què pretenen fer. I bé, ha estat com a mínim transparent comparat amb el que estem veient.
3: Què posa aquest text?
2: Per mi la part més important és que no s'estan cancel·lant jocs, a diferència del que han fet amb altres estudis dintre del sector, però sí que hi haurà una reestructuració que implicarà també acomiadaments. El punt més important per mi és que hi ha una part com d'autocrítica o d'anàlisis, que potser això d'anar fent un Pokémon de festa amb tots els estudis indies que puguis no és...
3: Comprar-los a tots, no? Fasta con todos.
2: Exacte, que és el que van començar el 2018, sobretot, que potser no era la millor decisió per al moment en el que estem ara, i el que faran és, fills meus, voleu del niu, així que alguns estudis volaran per lliure.
4: Sí, de fet, han dit que Double Fine i Compulsion Games, dos estudis que havien rebut molt bones crítiques en general dels seus jocs, però que no s'havien acompanyat de bones ventes, han dit que a priori ja han apalabrat com tornar-los a fer independents i permetent-los quedar-se amb les seves IPs, és a dir, se'n van amb els seus jocs. I, per altra banda, han parlat d'Arcane i ara estic dubtant de Ninja Theory, que són dos estudis que estan intentant ajudar a tenir un paquet atractiu perquè un possible comprador doncs se'ls en pugui emportar i continuar sent independents.
3: Volen un finançament per poder seguir.
4: Sí, és interessant, diguem, en aquest sentit, dintre de la notícia dolenta, no?, de com un gran com Xbox porta uns anys pues no funcionant bé i que ha de fer una retallada important. De fet, ara la Laia comentava, i potser donarà el detall, de que es veu que es volen carregar molts líders, no?
2: Sí, de fet, era un punt interessant, que com comenten el detall de que hi havia equips en els que hi havia fins a 15 nivells de managers, el manager del manager del manager del manager,
3: com pot
2: potser
3: funcionar una estructura així?
2: Clar, correcte, no? Llavors, el gir que volen donar és de tenir 3 nivells, màxim 5 en projectes que ho requereixin, i sobretot es volen centrar moltíssim en les persones que fan aquests jocs, els contribuïdors individuals que ajuden a que el joc sigui possible, els li diuen player coaches, o sigui els jugadors que a més formen part d'aquest desenvolupament, però també del desenvolupament de l'equip dintre la companyia, no? Aquesta part com molt americana del team lead, i per altra banda aquestes persones directament responsables de les decisions d'aquests jocs. Doncs aquests serien com els 3 nivells que voldríem mantenir.
4: I prou. I la nota positiva aquí que deia és que mentre estan retallant per aquesta banda, en lloc de tancar els estudis dels que clarament pues, no volen fer-se càrrec més, sembla que els estan ajudant a continuar existint fora de l'organigrama d'Xbox i, curiosament, emportant-se les seves IP, perquè podrien haver dit,
3: sí,
4: ei,
3: dit, és meu,
4: això és meu,
3: i ja
4: tu veuràs el que fa. O sigui, sí, que realment sembla que hi ha una intencionalitat real perquè es mantinguin, perquè no es tanquin, no? No forçar el seu tancament.
3: Bueno, és més aviat un feu el que pugueu. És una mica així, jo crec, eh? Jo vaig una mica com fer una mica el que pugueu. Però bueno, no vull opinar avui d'aquest tema, ja
2: però
3: tenim...
2: Si em permeteu fer el meu Godzilla parlant del programa, a mi tot això m'ha recordat el que va passar amb Godzilla Minus One, que és una pel·lícula amb un pressupost molt baix, però que va guanyar l'Oscar a millors efectes visuals gràcies a no tenir tants càrrecs intermitjos. El director era qui validava la feina, qui estava amb l'equip que estava treballant amb els efectes visuals i qui treballava amb les idees que anava tenint l'equip, en lloc de tenir 3 nivells diferents de gent cobrant sense portar.
3: És cinema independent, llavors?
4: Pràcticament, perquè deien sí, de forma còmica que mentre la gent d'efectes especials estava treballant, podien girar la cadira i parlar directament amb el director, perquè el tenien darrere. Aquest nivell de connexió va permetre sí, pues, que al final no, la pel·lícula sortís molt millor.
2: Mm-hmm. Llavors, aquesta notícia d'Xbox jo l'he vist amb aquests ulls de...
4: Per intentar donar-li una nota positiva.
2: Godzillera.
3: Em sembla molt bé, em sembla molt bé. Godzilla Parranda, la temporada que ve?
2: Perdona, falta... 33, ja està. No. Ja hem tocat tots els temes, ja ho hem tocat tot.
4: Ja podem anar al tema.
2: Però sí, Godzilla Parranda.
3: No, em sembla que falta un petit tema que el Dani volia afegir.
0: Que estic feliç també perquè van fer un Nintendo Direct la setmana passada de Splatoon Riders.
4: Està Nintendo salvant ara mateix la indústria.
0: O la meva felicitat, mare almenys, meva. Sí. I té bona pinta l'Splatoon aquest. Sembla un looter shooter, extraction shooter amb moda zombies del Call of Duty.
3: M'he perdut.
4: Es posa tot el que està agradant a la gent de cop, no?, junt en un joc.
0: És una mica així, sí, no sé, té bona pinta. Ja faré una riu a...
4: En condicions, quan toqui.
0: En condicions a la temporada que ve, segurament.
3: I Europa ha obligat a Nintendo a fer alguna cosa, crec.
0: Sí, han anunciat avui mateix, crec, que a partir d'en un parell de mesos començaran a produir i a vendre a la Unió Europea models de Switch 2 amb bateria...
4: Extraïble.
0: Extraïble, sí.
3: I la Switch 1, fora?
0: Fins a febrer del 2027, crec que és... Uh-huh. No es podrà, o sea, a partir de febrer 2027 fora la Switch 1, perquè no volen i no els surt a compte fer una versió nova de Switch.
3: Mm-hmm. Comentàvem fora de micròfon de que la Unió Europea ha fet una llei de que les bateries dels dispositius han de ser intercanviables sempre i quan no puguin garantir les 1.000 càrregues,
4: 1.000 cicles de càrrega.
3: Si
4: poden garantir més de 1.000 cicles de càrrega, no cal que sigui intercanviable per l'usuari, però si no és el cas, com és el cas de la Switch, és obligatori que l'usuari pugui comprar bateries noves i canviar-les per si mateix.
3: I prefereix, doncs, començar a vendre la Switch 2, no vendre més la 1, i Europa pues, s'ha acabat. Sí. I fer un model especial per a Europa que tingui aquest
4: de la 2,
3: reemplaçament de bateria.
0: He estat mirant i ja han dit les especificacions de les bateries. Per exemple, la Switch 2, la bateria és un 1% menys que la normal.
4: 1%?
0: 1%, sí. Els Joy-Cons es queda igual, la bateria, però el Mando Pro baixa un 20%, la bateria.
3: Del que aguanta amb aquesta
4: bateria canviable. Perquè l'espai que abans aprofitava per tenir una bateria més gran, ara ha de ser més petit perquè la puguis treure.
3: Clar, un connector de treure, l'enganxe de plàstic, o el que sigui.
0: Per al Mando Pro no és tan dolent, perquè el Mando Pro durava 20 i pico hores. Ara durarà què? 28, per exemple.
3: 18,
4: bueno. És acceptable, sí.
0: Sí.
3: Si estàs 18 hores seguides jugant amb el mando...
0: Jo quan acabo de jugar connecto el mando sempre.
3: Sí,
0: no sé,
3: vull dir, tampoc estàs 18 hores. Te compres dos.
0: Sí.
3: Va un carregant i l'altre el va jugant. Escolta, com que el tema avui és molt profund i molt llarg, doncs anem directe a les xarxes, Dani, i així ens ho tenim de sobre, vale?
0: Vale.

0: Quines són les demos del Festival de Demos de Demos d'Steam que més us han agradat, o demos recents en general?
1: Has dit demos suficient vegades?
2: Hem parlat de demos?
0: Bueno, és el text que hi havia, sí, doncs, a la pregunta de la setmana passada, i que vam deixar a xarxes, i els joves van deixar el link de les més recomanades per ells, que era el Chunky Jump.
3: Chunky Jump, Ditopia, Phase Zero, Dusk Fate, Luz Lagoon.
0: I que ara es va parlar també del Thank You For Your Application, que ens va estar explicant aquell programa, que ens va semblar...
3: interessant.
0: Sí.
2: LinkedIn the game.
0: Hilarious. Bastant hilarious. Order of the Sync Star també, 10 de 10, etc etc. I com ja ho he de dir, que com que vam parlar de la Rue de MSX, doncs gràcies a la AMSX ens va fer més difusió, i vam arribar més lluny, ens van fer retuits i tal, amb la qual està...
1: agraïts.
0: Està guai, agraïts, no, aquestes coses. Hi ha un missatge que va ser una mica estrany a la xarxa aquesta setmana, que vull comentar a Dani, si em permets,
3: sí, sí,
0: que diu Pulga Tejana, el teu amic. Diu, joc per randa, puc assegurar-vos que en Camen Cesc és dels grans. I en Camen Cesc contesta, què he fet jo ara? Quin lore hi ha aquí darrere, sí, no? Què està passant? És que la setmana passada vam parlar d'ell, d'en Camen Cesc, i no va veient, no sabem si era gran, no sé què tal. Llavors, Pulga Tejana li ha anat a deixar la pollita de... és de l'equip dels grans, no és dels joves, ja deixat anar. I, bueno, i la Laia, que Laia no es podia venir la setmana passada, ens va també enviar un missatge dient ai, ara quan el publiqueu ràpid, amb un gatet super xulo.
2: Sempre equips de gatets. Sempre.
0: Amb un micròfon i portava com una mena de perruca de reporter.
2: Era molt mono.
0: De reporter, dient, ai, a veure si ho pugeu aviat, que us vull escoltar ràpid. I després ens enviar uns lloros, rient i molt alegres, quan va veure que el programa doncs, ja estava publicat. També vam demanar fa temps unes disculpes de fem el que podem, quan a més aviat possible podem tenir-ho posat. Dani, què preguntem la setmana que ve?
3: Doncs havia pensat en que ens ensenyeu les vostres edicions físiques que tingueu que més us agradin.
0: Parlem de videojocs, parlem de videojocs.
3: De videojocs, sí. Clar.
0: No parlem de la vostra col·lecció de llibres, la vostra...
3: No. Videojocs. Videojocs físics.
2: Farem un minut de silenci i després el publicar les fotos dels jocs físics?
1: Hola.
2: O...
1: Déu meu.
0: Jo és que... Hòstia, jo no sé...
1: Estem entrant al tema ja.
0: Estem entrant al tema. Sí, entrem al tema, va.

0: Estem tenint coreografies a la ràdio?
1: Sí, jo estic per fer el traje de Deadpool, saps? Allò de...
2: Mare meva.
0: Gran moment.
1: Per començar. Bye, bye, bye. Al joc físic.
2: Bueno, bueno. Anem a ser específics, anem a ser professionals aquí. Anem a ser com si fossin periodistes professionals.
1: A mi se me desmunta el micro, no sé què està passant avui.
2: Què està passant? Què està
1: passant?
2: No sé,
1: se'm cau.
0: Què és físic?
2: Sí. Estimats oients, la setmana passada Sony va fer un comunicat informant que, a priori, segons les preferències dels consumidors i el shift, no?, i el canvi que està fent la indústria dels videojocs, han decidit que tots els nous jocs de PlayStation a partir de gener de 2028 ja no seran físics.
1: Cap a moment de silenci, aquí.
2: Que, silenci real. Sí. I això ha provocat una absoluta tormenta.
1: Sí, a xarxa, de persones, d'amics,
2: a totes, als,
1: a col·legues, o sigui,
2: a la televisió, al diari...
1: A la tele, que ho he vist a la tele.
2: A totes bandes.
1: Que això jo pot dir ma mare que és veritat, ho he vist a la tele.
0: Per fi ja no s'omet una notícia de Sony, sinó que han aconseguit, després d'esforçar-se molt amb els preus variables, amb les pujades de preu, en tot, finalment han aconseguit que una notícia indiqui que n'és el jugador.
2: Però és que a més van ajuntar-ho. És que és molt fort, això. Van ajuntar-lo...
1: No sé qui està més ofès, aquí.
2: ...amb dos notícies més, vale? Una d'elles dient que tenien una botiga de pel·lícules digitals a PlayStation i que més de 100 no sé quantes pel·lícules...
3: 500.
2: Digitals, 500 i pico, perdó. 500 i pico llicències de les pel·lícules ja no les tenien més i que, per tant, tots els usuaris que havien pagat per elles deixaven de tenir accés a aquestes pel·lícules i no hi havia devolució.
1: Detall, pagat de compra, no de lloguer.
2: Correcte.
1: Sinó que en plan de, jo soc propietari d'aquesta versió digital de la pel·lícula.
2: I com si això no fos suficient...
1: A més coses. Sony. No, tot és Sony, eh?
2: A la vegada tot això també van dir, escolta, per cert, que a partir del 2026 la botiga digital de jocs de PlayStation 3 i PS Vita, adeu.
4: Jo... Bàsicament, no sé. En el mateix tuit van diure... Sí, només podeu comprar jocs a la nostra tenda digital. Per cert, tanquem les tendes digitals.
2: Sí, de les consoles antigues. Per cert, aquelles pel·lis digitals que ens havíeu comprat, ja també no les fora. Teniu.
0: Perfecte. El seu cap era espectacular.
1: El Dani com està? Deu estar saltant per casa o pujant per les parets o què?
3: A veure, com a estratègia és interessant perquè és et dona com tres cops per tot arreu, dius, no sé a on fer focus perquè m'estan dient moltes notícies al mateix cop, llavors no sé amb quina indignar-me més.
1: Jo posaria aquí el gif aquell que m'agrada de l'oso, aquell oso d'un curtmetratge de Disneyland que està així corrent a dreta i esquerra, boig, i no sap per on tirar, doncs és una mica així.
2: Clar, això ha estat acompanyat, doncs, evidentment, de molta gent i molt, fins i tot marques externes als videojocs com Domino's, que ha fet un tuit dient, bueno, a partir de 2028 farem pizzas digitals.
1: Sí, això ho parlem després, perquè déu-n'hi-do també el tema. Jo vull afegir una cosa a això que heu dit del digital, les pel·lícules, tot això. I és una cosa que diré de senyor gran. T'ho vaig dir. Vale? És a dir, era previsible, absolutament previsible. Vull dir, si esteu comprant tot digital, xatos, no esteu sent propietaris de res.
2: Però Rafael, tens evident. Dades que acompanyin això?
1: No, que jo vaig dir, sí.
2: No.
1: Ah,
2: de que tothom estigui comprant tot digital?
1: No dic que tothom. Dic, els que esteu comprant digital i esteu convençut, jo m'he comprat una pel·li, estàs equivocat, xato. O sigui, no sí, estàs sent sí. conscient del que estàs comprant.
3: Però llavors s'hauria de canviar una mica el terme de comprar i correcte. Que sigués jugar.
1: Jugar. Però és que, a més, en les opcions, això passa a Amazon mateix, quan tens l'aplicació oberta de veure pel·lis, que diu, lloga-la o compra-la.
2: Sí.
1: I jo penso, tu creus que jo sóc idiota? I sí. Potser sí.
4: Pip, bàsicament. Pip.
1: Sí? No ho sé, li dono ridícul. Amb un preu també desorbitat, el preu de la compra digital.
2: Clar, potser el que està passant aquí és que des de que existeixen els continguts digitals potser no hi ha hagut una caiguda tan bèstia de continguts digitals com la de pel·lícules en aquest moment amb Sony o tancaments de botigues digitals, que és que són molt recents. Aquestes botigues digitals no existien a la generació anterior. Uh-huh. Llavors això és literalment la primera plataforma, més enllà de Nintendo, que ja ho va fer molt abans, però Nintendo ja sabem que sí que abraça el físic i potser el seu públic sí que té un gran percentatge de ventes físiques. Potser no va ser tan sonat, no? No va ser tan sonat quan van tancar la botiga digital de Wii, quan van tancar la botiga digital de Wii U, no va ser tan sonat. Però estem parlant de consoles com la 360 o la PS3 o la PS Vita, que eren plataformes principalment digitals, el naixement de la veritable, no? El boom de les botigues digitals, sí, sí. I la primera majoritària del líder, perquè Sony és el líder de videojocs ara mateix mundial, la primera d'una personalitat tan important, no? O tan... tan notòria com aquesta. Per això ha arribat tan lluny i per això s'està dient la mort del físic, perquè si ho fa qui ven més, què faran la resta?
3: És que, a més, ho van intentar el 2021.
2: Sí.
3: El 2021 van intentar anunciar això que tancaven PS3, les tendes de PS3 i de PS Vita, i al final van rebre tanta reacció negativa, backlash, que van dir, bueno, no ho tanquem.
2: Potser frenem.
3: Frenem una mica.
2: Allarguem un palet. I ho van allargar 4 anys més.
3: Sí, 4 anys.
2: Poca broma.
1: Sí, però ja... Ara ni que no.
2: Dic que ja està bé, clar.
0: Posats a donar una notícia dolenta, les donem totes a la vegada.
2: Clar. Aquí el curiós és que això no s'ha acompanyat, a diferència d'una miqueta el que ha fet aixeixar-me amb aquest document, aquí han faltat dades, no? Perquè diuen, asseguren que, pues, que els jugadors estan comprant més en digital, i després el que està sortint és molta gent que, a priori, és que, clar, tot això ja sabem que té dades, no?, de ventes, de llocs, per exemple, a Espanya, sembla que això no és cert. Sembla que aquí sí que som més de físic.
1: No? Ho veurem més tard, però jo tinc una parella de preguntes. Nintendo ha dit alguna cosa al respecte?
4: No, per què?
0: Nintendo és la Internet Explorer de les consoles. Van per lliure.
4: Nintendo ha posat un tuit de Mario Wonder i t'agradarà.
1: Mario Wonder,
4: sí, clar.
1: Ah, vale. Explica'm aquesta...
2: Sí,
1: aquest paral·lel de, és l'Internet Explorer de les consoles.
0: Perquè és tots aquests memes de com qualsevol navegador és ràpid, Internet Explorer sempre anava més lent, trigava més en fer les coses.
1: Vale, doncs, és allò que Nintendo... ningú se'l posava i l'intentaven fotre amb calçador.
2: S'està fent de gran ara mateix la Laia.
0: Hola. Però no pot ser, li estic explicant al Rafel, que és més gran que jo.
2: Clar, Dani, escolta... tu sabies l'existència d'Internet Explorer?
4: Sí,
2: i l'has fet servir alguna vegada en ta vida?
4: Sí.
0: Per descarregar Chrome, no? O Mozilla.
4: No, al Windows 7 ja anaven a Internet Explorer.
2: És veritat. Té raó.
1: Sèrie. Ah,
2: té raó.
1: Sí. Vale. I Microsoft ha dit alguna d'aquest tema?
2: No, però, com sempre passa, milions de rumors. Tothom dient coses que està fent Microsoft. De fet, primer hi ha gent dient... Microsoft diu que la pròxima consola no portarà unitat de disc.
1: Parlem després, de l'Helix, allò projecte
2: Helix. Sí, que l'Helix no portarà una unitat de disc. Després, Microsoft està preparant un sistema per convertir discs físics en llicència digital.
1: Sasha ha dit alguna cosa d'això?
2: No.
1: Pues llavors no existeix.
2: És que clar.
1: Exacte, vull dir...
2: A més, aquesta segona, que també s'ha mogut molt i s'ha donat com molt vàlida, que potser és cert, no ho sé, és un sistema...
1: Però és molt raro,
2: Un sistema, a mi em sembla molt interessant. Un sistema que suposadament tu fiques al disc, et dona una llicència digital que es queda amb tu fins que aquest disc es posi en una altra consola. Per tant, encara et permet vendre'l o encara et permet prestar-ho a un enemic. Sí.
1: Però això no és el de la Key de la Switch?
2: Correcte.
4: Un pas extra, sí.
2: Correcte.
1: És el mateix?
2: Correcte. Però per això també has de tenir unitat de disc.
1: Ja.
2: Llavors no sé molt bé com aplica l'altre que diu, oh, no tindrà unitat de disc. Llavors,
0: o potser,
2: tot
0: potser
2: això
0: és com la generació actual amb les sèries S i les sèries X, que tindràs la que serà més econòmica sense unitat òptica i després tindràs la que sí que tindrà aquesta opció com a
2: Qui
0: extra.
2: Podria ser?
1: Quin format és? És DVD o és Blu-ray?
2: Ara mateix som Blu-rays.
1: Xbox és Blu-ray. Per tant, es podria connectar un lector USB...
2: Però també llegeix DVDs i també llegeix CDs, perquè és retrocompatible.
1: Sí, això és evident. Però vull dir que tu pots posar un connector per darrere USB que potser és la unitat de Blu-ray...
2: No
1: que
2: per ara,
1: ja
2: no per ara, però sí que no podran fer en el futur perquè Helix serà un PC.
1: Sí? Això està confirmat?
2: Està confirmadíssim. Sí, això sí que ho van dir. Serà un híbrid de PC i consola. Per tant, segurament tindrà un Windows que probablement li puguis instal·lar el que vulguis.
0: Jo el que crec és que l'únic que s'està fregant les mans aquí és Steam.
1: No. Però... No creguis, també entono un... Ho vaig dir. O sigui, jo Steam sempre l'he dit que és un lloguer. I això no... Anem més. Això ha sigut el que ha passat, però veiem les reaccions.

0: Hem anat una mica més enrere.
1: No? Molt enrere, perquè lo físic és enrere. Tot i que, bueno, és Olivia Newton-John. I si, si ningú sap qui és la protagonista de Gris, aquella noieta que surt amb el...
2: Ah, he vist la pel·lícula.
1: Toma, veus? Això, referència perquè els joves...
3: Que no de Gris, el videojoc.
1: No, Grease. Grease.
2: Sí, la vaig veure perquè a l'institut van fer carnestoltes disfresses de Gris.
1: Que guapo.
2: I ens vam transvestir.
1: Tu feies de noia i l'altre feia... Que xulo. Que guai.
2: I vam guanyar, vam anar al cinema per guanyar.
1: I les noies anaven amb tupé? Allò, tot el tupé...
2: Algunes sí que es van fer el tupé.
1: Tens fotos?
2: Ah, potser.
1: Oh, que guai. No t'has viat el tema. No t'has viat el tema. Què passa? Que hi ha hagut moltes reaccions. Ho comentava el Den fa un moment, que empreses com Sapri... No, això és Domino's.
0: Això és Domino's.
3: Domino's, Burger King...
0: VPNs, en GitHub...
1: Què han dit? Què han dit? A veure, digueu-nos què han dit.
3: Han fet un comunicat informant que a partir de 2027 o gent que ha dit...
1: Abril
4: de...
1: L'1
4: d'abril. April's Fool.
3: Que el seu producte passarà a ser digital.
1: La pizza.
3: No, la pizza, sí, les burgers...
0: Sí, bueno... sí, ha sigut divertit, no? Perquè les coses digitals passen a ser físiques i sí, les físiques són digitals. Una mica...
1: Explica'm a l'inversa, on s'ha vist això?
0: Per exemple, amb GitHub. GitHub
3: justament... Això està molt interessant, veus?
0: O...
1: Què ha fet GitHub? No sé
0: com és la lletra. Nocturne VPN, em sembla, no me'n recordo ara mateix.
3: Nocturne VPN, sí.
0: Però em sembla que deien bàsicament que, bueno, a partir d'ara, en lloc de fer servir el teu VPN, que fa tota aquesta gent...
1: Per enviar missatges per la xarxa i tal...
0: Exacte, t'enviarien per postal...
1: per correu.
0: El teu codi de VPN, llavors tu hauries d'agafar això i fer tot això. I el mateix al correu electrònic, tot. Molt boníssim, vamos.
1: Antes, ara faré un antes. Abans. Ara faré un antes. Antes, que existeix internet i que existeix tot això, la gent s'intercanviava disquets per sobre.
0: Correcte.
1: I es deia fer swapping. I té un nom, eh? Llavors, fins i tot hi havia un videojoc que es deia VGA Planets, on era un joc d'estratègia i tu, per fer el teu moviment, ficaves el disquet, et jugaves al joc, feies el moviment dels planetes, el que volies fer i tal, gravaves la partida del disquet i l'enviaves al següent jugador físicament,
4: wow,
1: amb un sobre a la direcció que et deia que tocava. I wow, així anava passant, wow, el torn fins que et tornava a tocar tu i veies què havia passat i com havien mogut els altres jugadors. Eso existió. És veritat. És veritat, és veritat. I hi ha també un dibuix de Naughty Dog, però bueno, això no es toca de... No és d'aquest tema, sinó que va fer...
3: No, abans, però no? S'ha fet rellevant perquè Naughty Dog, l'última imatge que va actualitzar al seu Twitter, la que hi ha al perfil, era pues, com un jukebox, que és un reproductor de CDs antic, que això... Busqueu jukebox i veureu el que és. I en lloc de CDs de música, el que es veuen són pues, les caràtules dels seus jocs. Llavors és irònic que la seva portada sigui un jukebox de jocs físics.
1: Irònic o no? Potser ho sabien.
2: Segurament ho sabien.
1: Sabien alguna cosa, perquè Naughty Dog i Sony són culimerda.
3: Sí, pot ser.
1: Vull dir, tota la vida. I aquí en català es diu culimerda, Espanya, uña i carne. Però com que som els que...
3: Bueno, a més de centenars de milers de memes, també hi ha hagut moltes reaccions negatives.
1: Sí.
3: Entre d'altres, fins i tot d'algun gran com Kojima.
1: Què ha dit el senyor
3: Kojima? Kojima ha dit que està molt trist.
1: Trist.
3: Molt trist. Que li dona molta tristesa veure la situació a la que estem. Que això ja ho havia dit a 2021, va fer un tuit.
2: Sí, fa uns anys.
3: Fa uns anys dient que estàvem encaminats a perdre les coses físiques i que les coses digitals en qualsevol moment la companyia podia treure'ns-la. I ha dit que està comprant-se Blu-rays com un boig de pel·lícules i que recomana a la gent fer el mateix perquè li fa molta pena perdre aquesta part tangible de tant les pel·lícules com els jocs, que és el que està veient que està passant, perquè la música encara es pot comprar en fic. De fet, dèiem abans fora d'antena que estan tornant els vinils, que estan tornant les cintes...
1: Sí, lo de les cintes, jo no ho entenc.
4: És bueno, cool.
1: Jo no ho entenc, perquè se sent com el cul.
4: És
1: se
4: guai.
1: Sent com el cul. El cul se sent com el cul. O sigui, no. Jo és que les hagués tret del món. O sigui, no. Està un soroll... Ja no és un soroll de qualitat. Que
3: és la gràcia. I el soroll dels vinils...
1: Però hi ha un...
4: Sí que les càmeres digitals...
1: Ojo, però té un tema. Sí que el vinil és cert que guarda més freqüències que un CD. Això és cert. Llavors aquest soroll és com... Bueno, et fots per si vols l'altre. Però és que la cinta... Perds freqüències i a més tens un soroll. No té cap mena de sentit.
0: Bueno, a la gent li agrada això. És com perquè la gent escolta música lofi.
1: Ja... Ja.
0: És el mateix.
4: I la cinta la pots rebobinar amb un bolígraf.
1: Ojo, el gustete.
4: Sí, això és molt guai.
1: Tu has fet això, Dani, un cop, rebobinar una cinta amb...
4: Saps el que és una cinta?
2: Sí, una cinta sí que és. Són aquestes coses
3: concepte
2: que...
3: Concepte boli i cinta.
2: Sí que ho he vist.
1: Una vegada vaig dur a classe una cinta, no era la teva classe, va ser abans, i em vaig posar doncs, aquí, perquè ensenyava, dic, aquí es gravaven videojocs, jocs en format físic, es gravaven en cinta. I em diu un noi de la classe, em diu, ah, això és el que feia servir el meu pare per gravar música abans. Va fer un mal aquell missatge, aquella frase. Que
4: aquell
1: dius,
4: abans.
1: Dius, vale, nen, sí, és cert.
4: Però, aquest curs suspens, nen.
1: Però t'has passat de jove, no? Has fet massa.
2: Això és el que surt a Celeste, no?
1: A Celeste? Espérate. Surt sí. Això?
2: Clar, per anar a la cara B dels capítols.
1: Ah. Bueno, tot i això, hi ha una reacció contrària a la Unió Europea, que dius, què ha passat aquí? Europa diu canvia les normes i exigeix que els videojocs tornin els diners quan els servidors deixin de funcionar.
3: Estic molt d'acord amb això, eh?
2: Em sembla bé, sí. Mm.
1: És a dir, jo he comprat, que no has comprat.
3: Clar, aquí està el tema, aquí està el tema.
1: Europa ha dit, espera, això la paraula comprar no pot ser. I diu, doncs com que ja no pots fer servir aquest producte, torna els diners, no?
3: Sí.
1: I, però, com, és que no sé com es podrà fer això. Econòmicament com a empresa, no sé com...
3: Es podrà fer com el que va fer... se m'ha oblidat ja... aquest estudi d'Xbox amb aquest exclusiu de Vampires
1: vale.
3: Que era només online, que no va agradar massa
1: sí.
3: Que van tancar els servidors i el que van fer és treure una actualització pel joc per poder jugar offline
1: vale, per no tenir que entrar en la llei de tornar els diners perquè no els deuen tenir, se'ls
3: han gastat. No existia això, eh?
1: Clar, però si això passa si me'ls he gastat de fa dos anys jo no tinc els diners per tornar, tant me'ls he gastat
3: correcte, llavors el que has de fer és que el teu joc online tingui la possibilitat de jugar offline.
2: Això és el Stop Killing Games que van dir que no, sí. Però ara sembla que sí perquè ha estat per mig diners però bueno,
0: avui, clar haurem de veure perquè potser hi ha alguna condició específica en la qual no exigeixen llavors passat un cert temps igual no has de tornar cap diners.
3: Bueno, això pot acabar de dues maneres. O bé els desenvolupadors reaccionen i fan una possibilitat de jugar offline, o bé ens quedem a Europa sense aquests jocs.
1: Aquesta sí. Me la crec
0: sí.
1: Més.
0: Sí.
2: I parlant d'això de la Unió Europea, però no té res a Europa, això ha sigut als Estats Units, que un lobby on hi ha empreses com Microsoft, Activision, etc., ha dit que els servidors privats és el mateix que piratear un lloc.
1: Fer sí. Un servidor privat?
3: Sí. Clar, perquè no estàs fent servir el seu.
1: Lògicament.
2: Sí. I he mencionat Microsoft perquè Minecraft té un tutorial pas a pas de com fer un servidor privat.
1: Però...
3: Ja es va dissenyar amb aquesta idea.
1: Clar,
3: sí. Clar, és diferent.
1: Clar, és diferent.
2: Ja, però
1: igualment,
2: és pirateria
1: igual. Sí.
2: Està fomentant la pirateria del
1: però,
2: propi lloc.
1: Però és, en Minecraft, digue'm si m'equivoco, em sembla que valides el teu usuari abans d'entrar en aquest servidor privat. Per tant, valida que sí. Té la còpia que realment sí que tens.
0: No necessàriament.
1: No, jo quan engego el Minecraft, el launcher o el que sigui, em valida primer el login, després em connecto al servidor que vulgui.
0: Depenent del servidor privat, si tu fas tu mateix.
2: Sí, clar, tu pots seleccionar que sigui una compte verificada o no, crec.
0: Sí, però tu pots tenir justament el joc piratejat.
2: Sí, clar.
0: I encara que tu tinguis la còpia, diguem, vàlida, legal, llavors jo puc accedir. Tenir-ho piratejat. Hi ha aquesta opció. Perquè abans, justament quan jugàvem amb amics italians, jo tenia la còpia, la correcta, la legal, i llavors ells no, en aquell moment. Llavors de temps ho van comprar, però en aquell moment jugàvem d'aquesta manera, en un servidor privat.
4: Igualment això em recorda els memes que he estat veient a xarxes de si comprar un joc no em deixa, no dona la seva propietat, piratejar-lo no és robar-lo.
0: Sí.
2: Sí.
0: S'ha sortint moltíssim.
3: Totalment d'acord.
1: De fet, no és un meme nou, vull dir, fa molt de temps que dona voltes, i el Javi ha col·locat en el guió un senyor que no sé qui és.
0: Sí,
1: què
0: bàsicament.
1: Què és això? Que també s'ha recuperat, no? És un meme recuperat, això.
0: Justament amb això i arran de tot aquest tema, no?, de físic, en les xarxes socials com a Reddit, Twitter i alguns fòrums he vist aquesta imatge que diu "You will own nothing and you'll be happy". No tindràs res i seràs feliç. Estaràs content. D'on surt aquesta frase? S'origina en un vídeo de 2016 del Fòrum Econòmic Mundial que resumeix un assaig escrit sobre un futur hipotètic d'una persona que depèn d'economia col·laborativa per a moltes necessitats.
1: Què és economia col·laborativa?
0: Això imagino que... No tinc ni idea, senzillament és el que he llegit de Wikipedia, però això imagino que es refereix que si necessites, jo què sé, pues, serveis d'una companyia com sigui, en aquest cas Sony, per un joc físic o el que sigui, això es refereix a una economia col·laborativa.
1: És a dir, que estàs llogant-ho tot.
0: Exacte.
1: Absolutament tot, i parlava d'un futur del 2030.
0: Exacte. Era una idea que diu que evites fer grans compres i llogaries el que vulguis quan ho necessites. El que passa és que aquesta idea, o aquest assaig, millor dit, s'ha fet com un transgiversat, com es diu això?
1: Transgiversat.
0: Perquè clar, era només un discurs, no? Era una predicció de com seria el futur. Llavors, això no està fent servir moltíssim per això.
1: Ja, jo he vist algun vídeo a YouTube que també ho deia, no? Consumidors de tot, posseïdors de res.
0: Sí.
1: Bàsicament.
3: Ja que parlem d'això, podem parlar de dades? Us dic unes dades ràpides?
1: Sí, però anem a dades?
3: Sí, anem a dades.
1: Anem a dades.

0: Okay, llavors,
1: danos datos, chico.
0: Dèiem que Sony havia pres aquesta decisió perquè a priori la majoria dels jugadors o dels consumidors estaven jugant en digital i asseguraven que, segons Sony, només el 15% de les ventes eren en físic i el 85% en digital.
2: Només 15%? Em sembla... allargar molt el que és només. Per a mi només seria un 2%, però bueno.
3: Jo aquí tinc una pregunta. Les edicions col·leccionista que no porten el joc es consideren físiques o digitals?
0: No es consideren físiques. Clar que no.
1: Sí, allò d'obrir la caixa i treure un codi...
3: No, els que no tenen codi. No, aquesta moda d'edició col·leccionista de luxe amb la figura, l'artbook, la música... Però el joc va a banda.
1: Com? Això existe, eh?
0: Sí. Que sí, existe.
1: Se'n diu timo.
3: I 200, 300 euros l'edició.
0: És extremadament habitual, això.
4: Des de fa temps. Sí.
3: Pagues el merchandising.
0: Fa dues generacions, eh,
1: Rafael? Mira, jo m'he enrallat d'un amic meu que va comprar una figura de Sonic molt gran amb una Mega Drive i tal, que era el Sonic Mania, i hi havia un codi, hi havia un codi dintre.
0: Sí, i després vaig comprar físics.
1: Però almenys, almenys hi havia un codi.
0: Sí.
1: Però m'esteu dient que no hi ha ni això.
3: Estava.
0: No. Sí, hi ha edicions especials que no porten.
1: Doncs jo m'he enrallat d'ella, que l'havien timat, però això ja és el timo del timo.
0: De fet, acostumen a ser les edicions més cares.
1: M'he comprat un paquet de marxandatge.
0: Sí.
3: I és molt de Sony, també, això.
0: Però parlant de físic, a priori no sabem d'on han tret aquestes dades Sony. Imaginem que... No, és que és estrany. Dèiem abans, és molt estrany que del Japó estiguin sortint això, perquè al Japó són molt de físic. De fet, compren CDs de música en físic encara, pel·lícules en físic. Allà on vagis, al Japó, veureu un munt de botigues físiques de pues això, música, pel·lícules i videojocs. És molt estrany que vingui d'allà. I després tenim, a priori, unes dades que algú va compartir d'Espanya, on es veu una situació similar. Deia que el nou joc del 007 havia venut un 53% aquí a Espanya, que el Lego Batman Legacy un 51%, que Saros un 63%, que Dragon Quest un 58%, estem parlant de més de la meitat, eh? Resident Evil Requiem un 55%, Ghost of Yotei 61%, Silent Hill F 82%, Metal Gear Solid Delta un 90%, estem parlant... Com és possible que això estigui dient-se que el físic encara no té tirada?
2: Aquestes últimes dades d'Espanya les van posar a l'Associació Espanyola de Videojocs i això són les ventes a la primera setmana de llançament d'aquests jocs.
0: Flipa.
2: Clar, que la primera setmana sol ser molt important.
4: Està molt bé.
2: I, per exemple, el Metal Gear Solid, 90%, que és una veritat. Tinc entès que perquè van llançar una edició col·leccionista molt... molt bona.
0: Molt potent, sí. Amb joc dintre, espero.
2: Sí,
0: en aquest cas sí, si no, no comptaria.
1: Clar, és que... Estic indignat ara.
3: T'ha indignat més això.
1: M'ha sentat molt malament de dir, hòstia.
0: Creieu que això és un canvi generacional? Creieu que bàsicament això està venint perquè realment les noves generacions s'estan passant al digital perquè se senten més còmodes, estan més acostumats i totes aquestes ventes físiques realment estan venint dels jugadors més antics, no? Més veterans, que els agrada més el físic i que continuen perpetuant això i que cada vegada queden menys? Creieu que ve per aquí, això?
4: No. I tenim aquí una prova.
0: No?
1: Hi ha una dada més, em sembla, no? També d'aquests del 2020-2024. Això no sé si ho hem comentat.
4: Sí.
2: Sí, de la mateixa font, de l'AEVI, l'Associació Espanyola de Videojocs, el 2000, van fer un report i el 2023 i 2024 va baixar una mica... la venda de videojocs en format físic.
1: De quan a quan?
2: Però que igualment la infografia diu que el 2024 era un 44% dels ingressos en físic, mentre que el digital era un 30%, però mentre que el 2024 va ser un 35%.
4: És a dir, que va baixar el 44, 35,
0: sí. Va baixar, eh?
2: Però s'ha de dir que en aquestes dades crec que compten els jocs els DLCs.
0: Sí.
2: Els serveis de subscripcions i les consoles. Que si teiem aquestes, tècnicament ha pujat una mica del 2023 al 2024 els ingressos per jocs físics.
1: Jo el que veig és que no hi ha intenció d'ensenyar les dades clares. Cada fa com vol.
2: Sí.
4: Exactament.
3: Juguen amb els números per deixar veure el que més els interessa.
0: Sí. Que t'ha fet totes les botigues físiques, game...
1: Clar, com estan aquestes,
0: vist, això?
1: No, com estan?
0: Han fet un comunicat, també. Totes aquestes botigues, Extra Life, que no estaven d'acord amb això, que estaven fent una campanya... en contra d'això, perquè al final viuen del físic i viuen de la segona mà i viuen d'aquest tipus de metodologia, no? I estan totes també fent comunicats en contra.
4: Més o menys, perquè vam entrar justament, vam anar, quan va ser?
1: El ahir. Diumenge vam entrar un game. Que ahir, no hauríem d'entrar un diumenge, però vam entrar un diumenge.
3: Això m'agrada, que sigueu conscients que això
1: conscient,
3: no s'ha de fer.
1: No s'ha de fer. De fet, vaig demanar-li disculpes al venedor. T'ho juro.
3: Que no torni a passar.
1: T'ho juro que ho vaig fer.
3: Que no torni a passar.
4: Ho ha fet. Però el fet és que...
1: No vam veure fer.
4: Vam entrar i jo és que vaig veure que sí que, evidentment, venen jocs físics i tal, però que ja no era l'única cosa que estàvem
1: que
4: veient.
0: Precisament.
1: Taula, peluixos, precisament. Figures... Hi ha de tot menys jocs.
0: I això també està demostrant, en realitat, que el digital està guanyant per golejada des de fa uns anys el físic. Si no, no estarien venent altres coses.
3: O potser el fet de que algunes botigues tinguin els jocs de segona mà més cars que els jocs nous tampoc no incentiva que vagis a comprar jocs a segons on.
0: Cecs.
1: Perdó, Jesús, no?
0: Gràcies. Gràcies.
2: Vale. Crec que Game va dir també que els ingressos a Espanya de videojocs, el 80-90% són de videojocs físics, però perquè aquí compten els videojocs de segona mà i tot el mercat de segona mà. Que, clar, aquest mercat és
1: però,
2: el que no veu Sony.
1: No compta. Correcte. Clar, no veu res.
3: Clar, al final, jo aquí el que estic veient és una decisió de... Se'ns estan anant els calés per bandes que nosaltres no controlem, nosaltres Sony, llavors anem a intentar gestionar això d'alguna altra manera que ens afavoreixi. Però, per altra banda, tenim les botigues que són les que et venen la consola, que no voldran vendre la teva consola si no poden treure marge dels jocs, que és d'on treuen més marge.
0: De fet, el problema d'això és que si només tu distribueixes jocs, no hi ha competència de preus. I això és una cosa que passa molt sovint, que l'edició física és més econòmica que la digital, cosa que en realitat
1: sí, això és veritat.
0: És constant. És constant amb Nintendo, amb Sony,
3: Nintendo
0: amb,
3: no baixa
0: amb
3: mai
0: Xbox,
3: els preus.
0: Amb el que vulguis.
1: Sí, sí.
0: Tu te'n vas a la teva botiga de barri o te'n vas a un MediaMark o te'n vas a algun lloc d'aquests i trobareu molts jocs que a la botiga digital estan més cars. De fet, que a la botiga digital estan al preu de sortida, mentre que doncs, els retailers han baixat el preu perquè han passat uns mesos i han baixat.
3: I recordeu que fa uns mesos estava la notícia dels preus variables que volia aplicar Sony. Sí, que aquesta, estem parlant de que volen tenir el monopoli de la venda dels jocs i a més cobrar en funció del que detectin del jugador.
2: Jo anava a dir que jo, tots els jocs que he comprat de Switch, per exemple, el Mario Kart World, no l'he comprat a 90, ha sigut a 75. Uh-huh. El Bonanza tampoc ha sigut a 80, ha sigut a 70. El Pokémon tampoc va ser a 70, va ser a 55. El Metroid Prime tampoc va ser a 70, ha sigut a 45.
0: Jocs que tenen edició física, clar, que tenen el joc a dintre del cartutxo i que, per tant, han tingut un cost extra de fabricació i són més econòmics. Llavors, això també és una de les coses que la gent està dient, em fa molta por perdre, en realitat, una de les parts que feia els jocs més accessibles. Insistim que aquí no estem parlant de PC, d'Steam, que és conegut precisament pels seus preus agressius. Però al món de les consoles, desgraciadament, l'edició física acostumava a ser l'opció econòmica per fer accessible els videojocs i la segona mà encara més.
2: O almenys de primeres, sense les campanyes de descomptes digitals enormes que hi ha a vegades.
3: Llavors, jo aquí, si em permeteu compartir la meva opinió, jo soc molt de joc digital. Per mi la idea no haver d'anar canviant el joc se'm fa molt pràctic i hi ha pocs jocs que en realitat rejugui, però no m'agrada la idea de que el control el tingui una única empresa per la part dels preus, sobretot. Ara bé, em pregunto, si Sony fa aquest moviment, després el que faci, per exemple, Xbox, estan ja preparant la nova batalla, la nova generació que no sabem quan arribarà, o perquè no l'estan preparant gaire bé?
0: Encara no ho sabem.
1: De fet, hi havia un mem que vam estar compartint també en el grup, que era totes les empreses de videojocs pagant-se un tret al cap. Perquè estan com disparant a si mateixos.
0: Sí, cadascuna s'està disparant a un peu diferent sí, i quan ja s'han disparat el peu el tornen a treure per disparar-se un altre dit.
1: El nostre company Gerard deia s'estan fent trets als genolls perquè ja no tenen peus.
4: Excepte Steam. Que tothom Steam, estaven fent...
0: Bueno, asterisc, perquè les Steam Machines tenen la llum vermella de la mort. Sí. Ja han sortit les primeres unitats que el jugar a... Sí, el joc aquest de l'espai tan meravellós que al principi... No, continua. Aquest de l'espai que va sortir molt malament a PlayStation, que va ser el riure i avui en dia és un dels millors jocs del món.
1: Sí,
3: oh, sí.
0: Truqueu al programa, sí. Si ho sabeu, gens.
3: Carles.
1: Està costant, això.
0: El tinc a la punta de la llengua.
2: Ha tingut un munt d'actualitzacions, sí.
3: Bueno, que van prometre el que no era, no? De serà un live.
0: Però que avui en dia...
2: No Man's Sky.
0: No Man's Sky, gràcies. Bien. Però que avui en dia és un joc de 10. Vale, doncs es veu que només jugant aquest joc per, crec que, menys de 2 hores, la màquina ja va treure una llum vermella i ja la van haver de tornar.
1: Però si és un PC, s'ha de poder reiniciar o alguna cosa. No.
3: Mentre es tornin els calés o la canviïn...
0: I recordem que més de 1.000 euros sense controlador. Llavors, Steam ha començat també una mica amb el peu, perquè la indústria en general, amb el tema de la RAM i els discos, està molt malament. Tornem una miqueta per tancar, perquè cadascú pugueu donar també la vostra opinió.
1: Encara que entenc de 3 minuts.
0: Sí, 33 minuts. Jo, en aquest cas, estic una miqueta d'acord amb la Laia. Jo fa anys que m'he passat al digital, també per comoditat, perquè és veritat que això de no haver-te de... ja va canviar el disc físicament, per mi és molt còmode, jo gaudeixo molt. De fet, a mi Game Pass em sembla un dels millors serveis dels últims anys, però a la vegada no em fa gràcia la pèrdua de la part física única i exclusivament per aquesta part de la preservació del joc en el futur. El que passa és que soc molt conscient que això és molt idíl·lic, perquè per què hem pogut mantenir tantes generacions de jocs amb jocs físics? Perquè potser, què teníem? 3.000 jocs en tota una generació.
1: N'hi ha masses ara.
0: 4.000, com a molt, potser a l'era de 360 PS4. Avui en dia estem parlant de desenes de milers de llançaments, ja no en generacions, a vegades fins i tot un sol any. I és veritat que és impossible de sostenir. Però a la vegada es perdran grans jocs que, si en algun moment l'únic joc d'obtenció d'aquest joc és un servidor digital que pertany a una companyia i deixa d'estar present per llicència o pel que sigui, no tindrem manera de recuperar aquell joc, a no ser,
3: pirateria,
0: efectivament, que s'hagi piratejat. I això és una, vamos, per mi una mala notícia.
4: Bloodborne? No és un d'aquests exemples? Bloodborne? Que em sembla que està només a PS4.
0: Només a PS4. Potser, encara no? Es pot comprar perquè encara no han tancat aquesta botiga digital.
2: També està a PC.
0: Però quan passi, clar, per què piratejat? Sí. Estem al mateix.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Sí, un port a PC.
1: És un port no oficial?
2: Sí.
4: Ho estan intentant, sí.
0: Però, opinió, Rafael?
1: No, a veure, per què ha passat això? Doncs jo crec que era evident i era el pas lògic com a empresa que tenien que fer, perquè, a veure, el 2028 qui comprarà els seus jocs seran els nanos i la gent que està acostumada a tenir, com vosaltres mateixos ja ho heu dit, ja esteu comprant en digital 100%, però és que els nens de Roblox i els nens de Minecraft tindran poder adquisitiu per poder comprar videojocs, i ells això de comprar una capsa és que no ho entenen, directament no ho entenen. Ens hem acostumat a la
0: immediatesa.
1: No, anava a dir una altra cosa. A la cultura del lloguer, del servei com a tal. Per tant, ells ja juguen a jocs com a servei. No juguen a videojocs de... No sé, d'obrir una capsa i treure les peces per jugar sobre la taula. Ja, fent una analogia a joc de taula. És normal. Jo trobo que és que havia de passar. Us ho vaig dir.
0: Sí, però no et sembla que és una mica dràstic això de treure la possibilitat?
1: Per què? Si no cal. O sigui...
0: Deixa la possibilitat que qui vulgui faci
1: jocs
0: físics...
1: És que no hi ha interès. No hi ha interès. En què el client nou no té aquest interès de comprar en físic.
0: Això no és pel client nou.
1: Però és que,
4: que tenim un jove que té
1: jocs físics. Però està dintre de la gamma Nintendo.
0: La
1: que
0: gamma
1: juga,
0: Nintendo.
1: Que ja ho ha dit abans la Laia, juga a part.
4: Sí. No
1: està mirant tot això amb crispetes. Però està a part.
2: Jo tots els jocs de Play que he comprat o que he jugat també els he comprat en físic.
1: I quina actualització t'ha fet baixar?
2: Clar, la cosa és que ho he estat mirant i molts dels videojocs que surten a PlayStation són iguals que les Game Keycards.
1: Sí.
2: Necessiten descarregar d'internet. Per exemple, el 007, el Temtem, el Kingdom Come, el Microsoft Flight Simulator, Starfield i un munt més.
1: I el joc que vas parlar la setmana passada?
2: El Deltarune?
1: Te l'has comprat en físic?
2: És que no ha sortit encara.
1: No ha sortit en físic, sortirà en físic?
2: Sí. Sí, sortirà
1: tots els episodis junts.
2: Eventualment, quan estiguin els 7 capítols, sortirà.
1: I te'l compraràs?
2: Sí, clar. L'edició
0: col·leccionista. Si no, aquí el que estem perdent és el préstec, la rebenta de segona mà i la preservació. Mm. Són tres coses que no tenen substitució digital.
2: Jo crec que en això no ha pensat Sony, perquè si jo, per exemple, li presto a un amic un videojoc o una persona compra un videojoc de segona mà, aquesta persona potser li pot agradar el joc i després dir, ostres, m'agafaré el nou quan surti el primer dia.
1: Mm-hmm.
2: Però no se n'ha pensat.
1: Jo com a desenvolupador us diré una coseta més. A mi ningú m'ha arribat a dir, o sigui, molt poca gent m'ha arribat a dir els jocs que he fet, vale, potser s'han venut poc o el que sigui, però que hagin arribat al final o que se l'hagin jugat al 100%. Que el tenen, sí. Unitats venudes, sí. però no l'han acabat ni en digital. I fins i tot aquesta gent, que potser és la gent més gran que està acostumada a tenir el físic i tal, o estem parlant de videojocs per ordenadors que estan desfasats, com pot ser l'MSX, el que sigui, te'l compren per tenir a l'estanteria. La preservació els hi bufa. O sigui, realment, el que tu has de currar com a desenvolupador és el llom del lateral de la caixa. Vale? Perquè és el que queda bonic. Tu poses aquella capsa amb una pedra i t'ho compren. I res més. I m'ho han dit a la cara de dir, sí, sí, te'l compro, però ja el jugaré a descarregar a l'emulador. Dius, a veure...
0: Això és el perfil igual, col·leccionista.
3: No, igual però... aquí també hi ha un apunt, crec, sociològic important quan parlem de les noves generacions. Quan no saps on podràs viure perquè el preu de la vivenda està altíssim, no tindràs on ficar aquests jocs. Digital no t'ocupen espai.
1: Però si no tenen ni música. Em parlo amb algú jove i em diuen, mira, aquesta cançó és molt xuleta. Ah, me l'afegeixo a la meva llista de Spotify.
0: Ja està normalitzat, sí, ja amb la música.
1: Ja està, està normalitzat. I abans parlàvem també de cases. Potser la protecció oficial, que és un lloguer a 80 anys.
3: Per exemple.
1: La propietat, cometes. O sigui, quina era la frase que he dit abans de començar? Ah, sí, el feudalisme no ha marxat mai. Poca broma, eh?
0: Però no et fa una mica de pena? No tens a casa la teva col·lecció de jocs físics que, de fet, ha crescut amb el teu últim viatge al Japó?
1: No només això. El cap de setmana passat vaig comprar dos jocs més de MSX.
0: Correcte.
1: Però jo els jugaré físicament.
0: Sí.
1: Però jo no sóc un client habitual d'aquestes grans empreses. Jo això ho he d'admetre. Jo estic ja a banda. O sigui, com l'arròs. A mi em couen a banda.
3: Com Nintendo.
1: Sí, o sigui, més enllà.
0: Vale, com et sentaria que ara en aquestes consoles clàssiques que tu estaves comprant jocs, de cop i volta et traguessin la possibilitat de tenir jocs físics?
1: Jugaria els antics? O sigui, a veure, els antics.
0: Ja està.
1: No, també jugaria els nous. De fet, molts desenvolupadors el teuen només en físic, en digital primerament, a itch.io o el que sigui. Però és algo que tinc que assumir, que és el que hi ha ara mateix. No serveix de res queixar-me, crec.
0: Jo Javi, vols dir sí. Algú que tu no has opinat?
4: És que opinar és el mateix que tinc jo apuntat, bàsicament. Que és tot el tema de la preservació que s'acabarà perdent, el tema dels preus que, evidentment, acabarem anant qui tingui només el monopoli d'això, i que el problema està al mateix temps que depèn de la tenda física, de la tenda digital. Llavors, si acabes perdent la tenda digital, que és com ha passat amb PS3 i PS Vita, que ja no ho tens.
1: GOG.com. És Golden All Games. És el no DRM, descarrega del joc, guarda't el tu on
4: vulguis.
1: On t'hi càpiga, bàsicament.
0: Sí. Per tant, vale? Només a PC fora. Això pot existir. Ara mateix sí. A les consoles ja no passarà mai més.
1: Sí. Bueno, Nintendo va fer una cosa amb molt i molt de temps.
0: Nintendo sempre ha fet
1: alguna cosa. Sí, va fer una cosa que el primer Zelda va sortir en disc i era descarregable per xarxa de satèl·lit.
0: Ah, també ho va fer Sega, això, a Mega Drive.
1: Va fer Sega, va mirar aquelles màquines que es deien... Aquelles màquines japoneses que es deien Takeru, on tu anaves a estar amb un cartutx o un disquet i descarregaves un joc digital i el guardaves. On, en el teu format, el jugaves i anaves a la setmana següent a gravar-lo.
0: I era una subscripció mensual, eh?
1: I era una subscripció mensual. Que no estem...
0: Els 80.
1: Que no estem inventant la sopa d'all.
3: O...
1: Que això serà així.
3: Potser tornem al model de la consola física de Neo Geo que ha de sortir...
0: Que, per cert, ho ha patat fortíssim.
1: Això, a mi que em portin un aquí, que l'obrin. Ja ho vaig dir, me l'han d'obrir davant dels nassos i veure què
0: hi ha
1: dintre.
0: Però llavors hi ha públic de físic.
1: Quin públic, tio?
0: Ostres, si totes les que han fet les han venudes.
1: Quantes
0: ja?
1: Quantes n'han fet?
3: De quina edat?
0: Això ja... La quinta la sabem tots.
2: Jo vull compartir la meva llibreria de Switch, però, de Switch 2.
0: Amb els teus fills.
2: No, amb vosaltres, tio. Jo tinc...
1: No le lies.
2: 30 jocs físics de Switch i Switch 2, mentre que digitals només tinc dos que costen més de 5 euros i la resta...
1: El Resident Evil?
2: Tècnicament és físic, no és digital, perquè ve amb
1: el Kicker.
2: I 3 jocs que no costen més de 2 euros. I després a Steam tinc 3 jocs que costen 20 euros, que vaig comprar 20 euros, i la resta no pugen dels 10. I si puc de 5, menys de 5, 5.
1: Però això perquè es compres a rebaixes.
2: Sí, clar, però jo no penso pagar... Per més de 30-40 euros per un joc que no puc tindre jo a la mà.
1: Quants jocs físics tens, Javi?
4: Poquets.
1: Es pot comptar...
0: Digues
1: un número.
4: 20, més o menys.
0: Ostres.
4: Són poquets.
1: Són molt pocs.
3: Jo crec que en dec tenir menys, fins i tot, de físics.
0: Mare meva, jo dec tenir com un 100, eh?
2: Sí,
0: I en tot que em vaig vendre molts, eh?
3: No, 100 es queda poc. T'estàs quedant curt. Sent en un calaix.
2: Jo també engando per
0: però són tots antics, eh? És veritat que jo fa molt que no compro físic, per lo que parlàvem, però no sé, per exemple, un Expedition 33 em va venir de gust comprar-ho físic. Quan un joc et marca, és veritat que t'agrada tenir-ho, com a mínim a la nostra quinta. Tenir algú que tocar. i que dura físicament.
5: Volem tocar.
3: Havíem de parlar de l'Expedition, no podem tancar sense això.
1: Exacte, exacte. Doncs fins aquí, malauradament, hem de tallar ja el joc parlant de d'avui, que no ens queden més minuts, i esperem que ho hàgiu passat bé, que hàgiu après coses, que us heu passat de l'estoneta xuli, i ens veiem al proper programa, que només ens queden dos aquesta temporada, crec. I, com sempre, xarxes socials, joc parlant del Paràsit amb una X, i ens veiem per les xarxes, i en els pròxims, és això, dos programes que queden de temporada. Ens veiem!
0: Adéu! Adéu! Adéu.